Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Un, dos, tres, quatre.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Graba. Mm-mm.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Mentira, això no és cosa
1: mentida. No, com
2: estàs? Yeah. Sí, Maria, Maria també.
3: Maria, no, no, no, no, això no, això no.
2: I Maria a la ciutat, i tu te creus que m'has
1: estat copiant de pinta? Perdona, seguim, una cançó. Una camiseta.
4: Mira,
3: Maria,
4: Maria,
3: Maria,
4: és una
3: cançó. Mira,
4: Maria,
3: Maria,
4: Maria,
3: Maria,
4: Maria, Maria, Maria,
3: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,

0: Mira. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radiosa. Sense set.com.
1: Jo l'escolto.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta. Recero.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Quando hai sentito Dio, cosa?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 d'aquest divendres, dia 31 d'agost, marcat per la crisi migratòria a Espanya, amb la imatge de milers de persones travessant la frontera entre Ceuta i el Marroc. A l'espera de xifres oficials, es calcula que 10.000 migrants han entrat de manera irregular durant les darreres 24 hores. 16 d'ells han perdut la vida i el govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per reforçar-ne la seguretat.
2: Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
4: Muy mal.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
1: Avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Mentrestant, des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, l'ha qualificada de molt preocupant i ha reclamat al govern central una resposta urgent per protegir les fronteres. Tot d'un ampliar amb la informació en un dia en què hi ha més notícies destacades. Avui una jornada d'operació i sortida i tornada de les vacances i això es nota als aeroports de les Illes que presenten màxima activitat.
5: Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran 5.139 vols, que és un 1% manco que el mateix període de l'any passat. El president d'Aviva, Pedro Fiol, diu que enguany la demanda de viatges per part dels residents s'ha mantingut.
6: Però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat.
1: I menys turisme, més vida. Retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants argumentant que s'havia assolit l'aforament a ses voltes mentre que la festa de l'Atlàntida va acollir 3.200 persones.
5: Així ho ha denunciat el portaveu de la plataforma, Dani Comas.
7: Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
1: I les altes temperatures provocaran pèrdues de fins al 40% a les cooperatives agroalimentàries.
5: Asseguren que les altes temperatures fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua.
1: A les 8:30 en parlarem amb el coordinador d'Unió de Pagesos, amb Joan Gaià, unes altes temperatures que també eleven el risc d'incendi. A Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, està apagat el foc forestal que es va declarar ahir dijous a la zona d'Escòdola, a prop de l'aeroport de l'illa.
5: Considerat de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació a alguns habitatges dels veïnats de la zona, l'incendi es va declarar devers les 4 de l'hora baixa.
1: I Espanya s'ha posat fi a l'emergència nacional en rebaixar el nivell de gravetat dels focs de Madrid i d'Àvila que han devastat prop de 70.000 hectàrees.
5: El

0: D'altra banda, en el cel, avui serà una jornada molt assolellada a tot el territori. El vent pel seu costat bufarà en conjunt fluix, principalment ho farà de xaloc, sí que tindran qualque cop moderat en el sector de les Pitiuses i, per tant, a la costa més exposada d'aquestes podrem veure qualque radal de maror. I aquest panorama serà molt semblant al que tindrem al llarg d'aquests dies següents. Tornaran a ser jornades molt assolellades i, això sí, amb una mica de pols en suspensió. Ara mateix tenim a les Pitiuses 25 graus a Santa Eulària i 26 a la Sabina. A Mallorca, 23 graus a Campos, 24 a Andratx i 25 a Alcúdia. I a Menorca, 25 graus a Es Migjorn Gran i 27 a Maó.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Belén Roy del canal 24 Horas de Televisión Española y quiero mandar un beso muy fuerte a todos los oyentes de la mejor radio que hay, de la radio Arta Municipal. Un beso.

0: a nadie.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Visca la República Catalana!
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les 9, repassam ara les notícies més destacades. Aquest matí de divendres, el flux de persones entrant a Ceuta des del Marroc continua a primera hora del matí quan l'exèrcit ja ha col·locat els tancs a la porta d'accés a la ciutat autònoma des de l'Espigó i redirigeix així als migrants. Malgrat el desplegament de les forces de seguretat, a nit s'han viscut enfrontaments violents.
1: I avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Això quan el nombre de persones mortes en la travessia durant les primeres 24 hores s'eleva ja al manco de 8. L'arribada d'immigrants nedant i a peu va començar ahir matí.
2: Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
4: Muy mal.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de 4 horas.
1: La crisi migratòria també afecta Melilla, on s'ha tancat la frontera després que 400 persones hagin intentat entrar a la ciutat autònoma. De fet, aquesta matinada s'han acumulat centenars de vehicles i passatgers per l'operació Pas de l'Estrat.
0: I acaba el mes de juliol, comença l'operació sortida i tornada de les vacances i això es nota als aeroports de les Balears, que aquest cap de setmana operaran 5.139 vols. L'aeròdrom amb més activitat serà el de Palma, on estan programades més de 900 connexions i anem en directe. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Com ha començat la jornada?
5: Hi ha molt de moviment i és que a l'hora punta aquí a la terminal de sortides la majoria de viatgers tornen a casa seva després d'uns dies de vacances a l'illa. Algunes persones amb les que han pogut parlar ens comentaven que han visitat Mallorca per primera vegada, mentre que d'altres són repetidors.
6: I've never been to Spain before.
5: Mai havia estat a Espanya, comenta aquesta turista. Mallorca és molt bonica per visitar. Mentre que aquest altre passatger diu que l'any passat ja van viatjar a Mallorca i els va agradar molt, per això han tornat enguany, assegura que és un bon lloc per venir de vacances, especialment per a les famílies. Mentrestant, aquí no atura d'arribar gent a l'aeròdrom de Mallorca, que la gent comprova que les pantalles d'informació que el seu vol parteix d'hora per tornar cap a casa seva i començar les seves vacances en plena operació sortida.
0: Gràcies, Toni. Les altes temperatures que es registren aquest estiu passen factura al camp, així ho ha explicat fa uns minuts el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, a l'informatiu matí.
1: Explica que la calor provoca estrès tèrmic als animals i amb això una major mortalitat, però també baixa la seva producció. El camp redueix i avança collites i també fa que es recolecti pitjor producte, com passa amb la vinya.
7: Sense vinya, per exemple, és un bunt que se nota molt, la davallada de producció, i a més, en el xat de la vinya, precisament, té un handicap afegit, que és que aquestes altes temperatures fa que el raïm produeixi un vi amb un elevat grau alcohòlic, i el mercat, precisament, demanda que ha de davallar de vins amb menor alcohol. Per tant, ja no és que produeixin menys, sinó que, a més, produïm una cosa que a nivell de mercat no és el més demandat.
0: I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada un acord històric per al desarmament de Hamas sense confirmació, de moment, d'Israel ni tampoc de la milícia palestina.
1: L'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat a les seves xarxes socials que la

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Raquel.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Continua la tensió a la frontera amb Ceuta i Melilla després d'una nit d'enfrontaments violents en una crisi migratòria que Rabat qualifica d'aliena a la seva voluntat. Avui, centenars de migrants que havien aconseguit entrar a Ceuta de forma irregular, les darreres hores han començat a tornar cap al Marroc pel mateix espigó fronterer. Una imatge insòlita de persones que travessen en sentit contrari mentre petits grups encara intenten accedir a territori espanyol.
2: La matinada d'aquest divendres ha estat marcada pels greus disturbis a la tanca fronterera des de la localitat marroquina de Castillejos. Grups nombrosos de joves han llançat pedres contra la policia que ha respost amb gasos lacrimògens. Davant aquesta situació, l'ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Ben Yaik, ha demanat públicament el retorn dels seus conciutadans. Ha assegurat que aquesta crisi no complau el seu país i que s'ha produït fora de la voluntat del Marroc. A més, atribueix la pressió a l'acció d'organitzacions criminals.
3: Lo que el gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país. Y le puedo confirmar que no es algo que nos complazca. Debemos siempre una inmigración legal, ordenada y segura para todos.
1: Mentrestant, el balanç de víctimes mortals s'ha elevat de manera dramàtica després de recuperar de nou cossos sense vida a l'entorn de l'espigó de Ceuta.
2: La gran majoria de víctimes són persones que han mort ofegades en el seu intent desesperat d'arribar nedant. Avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació.
1: Canviant de qüestió, avui divendres és dia d'operació sortida i tornada de vacances. Això es nota als aeroports de les Balears, que tenen màxima activitat. Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran 5.139 vols, que és un 1% manco que el mateix període de l'any passat.
2: El dia de més moviment serà demà dissabte, dia 1 d'agost. El president de l'agrupació empresarial d'agències de viatge, Aviva, que és Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols charters han estat una de les opcions amb més sortides perquè, diu, mantenen uns preus més estables que els vols regulars.
4: La demanda s'ha mantingut, però el client va estar molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
1: I millora la situació als grans incendis de Zamora i la Vall d'Uixó, tot i que continuen actius. El cap de setmana arranca amb certa esperança per a l'extinció dels focs de la península. A Zamora, la millora de les condicions climàtiques s'obre la porta al retorn dels veïns de 14 pobles desallotjats a Fermosella. El perímetre s'ha consolidat aquesta nit, tot i que queden actius focs a les zones de difícil accés dels arribes del Duero.
2: Per altra banda, la Vall d'Uixó, el foc compleix la setena jornada actiu i sense estabilitzar. La bona evolució dels darrers dos dies ha permès que gairebé 3.000 persones tornin a casa, tot i que 5.200 continuen desallotjades. La Guàrdia Civil investiga el cas després de detectar dos focs inicials totalment separats que descarten causes naturals o agrícoles.
1: Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, comencem el repàs de la informació als tribunals perquè un professor de Vall de Mallorca de 25 anys ha ingressat a la presó com a presumpte autor d'abusos sexuals a diverses de les seves alumnes que eren menors d'edat. El detingut, suposadament, gravava les víctimes durant aquests actes per difondre després les imatges a través d'internet.
2: Els fets investigats es remunten almenys al passat mes de març de 2026. Després de ser posat a disposició judicial, l'autoritat competent n'ha decretat l'ingrés a presó provisional. La investigació continua sota secret de sumari i no han transcendit més detalls sobre aquest cas.
1: Canviant de qüestió, més turistes a les Balears, però estades cada vegada més curtes. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui les dades d'ocupació del primer semestre de l'any. Entre el gener i el juny, les illes varen rebre 6 milions de visitants que varen pernoctar en allotjaments tradicionals. Són prop de 226.000 persones més que l'any passat, cosa que suposa un increment de gairebé el 4% en l'arribada de visitants.
2: La Creu de la Moneda, però, la trobam en el volum. De les estades, les pernoctacions han baixat un 2,1% i s'han reduït en gairebé 600.000 nits de respecte al mateix període de 2025, una tendència que confirma que els turistes continuen venint en massa, però passen manco dies a l'arxipèlag. L'activitat manté, a més, un marcat caràcter estacional. El gruix del trànsit es va concentrar al maig i al juny, els mesos que varen registrar més de 2 milions de viatgers cadascun i que varen acumular el 70% de tot el semestre.
1: Mentrestant, els hotelers valoren positivament la temporada, expliquen, però, que s'han incrementat les reserves de darrera hora i que els clients comparen més i controlen amb més atenció la despesa que fan.
2: La vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, assegura que l'augment general del cost de la vida condiciona les decisions que prenen els clients. Diu que els hàbits de viatge i de consum han canviat en els darrers anys, especialment després de la pandèmia.
3: En esta temporada estamos viendo un desarrollo bastante similar al 2025, con una evolución estable, comportamientos diferentes según los productos y zonas y mercados. El británico sigue teniendo una presencia destacada, el alemán sigue siendo nuestro principal mercado y el que mejor nos ayuda a mantener actividad a lo largo de todo el año.
1: D'altra banda, les altes temperatures que es registren aquest estiu passen factura al camp. Així ho ha explicat el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, a l'informatiu matí.
2: Gallà explica que la calor provoca estrès tèrmic als animals i amb això una mortalitat més alta, però també baixa la producció al camp, redueix i avança les collites i també fa que recol·lecti pitjor producte com passa amb la vinya.
4: En la vinya, per exemple, és un bunt que se nota molt, la davallada de producció, i a més, en el xat de la vinya, precisament, té un canvi cap afegit, que és que aquestes altes temperatures fa que el raïm produeixi un vi amb un elevat grau alcohòlic, i el mercat, precisament, demanda que ha de davallar de vins amb menys alcohol. Per tant, ja no és que produeixin menys, sinó que, a més, produïm una cosa que a nivell de mercat no és el més demandat.
1: I el Ministeri de l'Interior calcula que prop de 40.000 persones han entrat de manera irregular a Ceuta, la majoria nedant. Una situació de col·lapse que ja deixa almenys de 9 morts i que ha obligat a tancar el pas fronterer de Melilla.
2: El president Pedro Sánchez viatja aquest matí a la zona. Mentrestant, el conflicte ja és diplomàtic. Itàlia amenaça de suspendre l'acord Schengen amb Espanya i el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha convocat d'urgència l'ambaixador italià a Madrid.
1: Són les 11 i 4 minuts. Amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bon dia. Prop de 50.000 persones podrien haver entrat de manera irregular a Ceuta durant els darrers dies a la pitjor crisi migratòria dels darrers anys. Són els primers càlculs provisionals que manegen les forces de seguretat, tot i que el govern central encara no ha donat cap dada oficial definitiva. Davant la gravetat d'aquesta crisi humanitària, el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui mateix a la ciutat autònoma per conèixer de primera mà la situació sobre el terreny. Ho fa acompanyat pel ministre de l'Interior.
1: Tot plegat després que milers de persones han aconseguit travessar la frontera nedant o per l'espigó que separa en dos territoris. Sobre aquesta arribada massiva, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha parlat aquest matí, ho ha fet a la Ràdio Canària. Torres ha reconegut que sí, que la situació és difícil i complexa, i ha confirmat que l'Estat aplicarà els convenis migratoris existents para retornar a estas personas.
2: Se va a establecer, lógicamente, lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal, y teniendo en cuenta los derechos, lógicamente, y la humanidad y la respuesta humanitaria, se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país.
1: Per part seva, el Partit Popular critica la passivitat, diuen, de l'executiu espanyol. Ho ha fet el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, en un missatge a la xarxa social X, i també el vicesecretari d'Hisenda del PP, Juan Bravo, en declaracions aquest matí a Ràdio Nacional.
3: En Ceuta se habla de invasión. Evidentemente, cuando en una ciudad de 80.000 habitantes entran 40 o 50.000 personas, ¿cuál sería la definición que le podemos dar? Es el gobierno el que tiene que estar hablando con Marruecos para ver la respuesta. Pero estamos a viernes y no solamente no se va nadie, sino que aquí siguen entrando.
0: Atenció ara a aquesta notícia. La Fiscalia de les Illes Balears s'ha querellat contra la cúpula de ports de les Illes Balears per presumptes irregularitats a la gestió dels camps de boies. La denúncia presentada per l'Associació de Navegants del Mediterrani apunta al gerent Francisco José Villalonga, al director general de Ports, Antoni Mercant, i a dos tècnics de l'entitat.
1: De fet, l'associació els acusa d'implantar, diuen, camps de boies de pagament a Menorca mitjançant contractes menors per esquivar així que el concurs públic principal està suspès pel Tribunal Administratiu Central. Els navegants critiquen a més que aquest model elimina, diuen, les zones de fondeig lliure i gratuït sobre l'arena. La Fiscalia Anticorrupció investiga ara si els fets són constitutius de delicte.
0: I també a Menorca, la posició de Sant Lluís se considera del tot insuficient a la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, que és la gestora del geriatre municipal.
1: Partit Socialista i Volen Sant Lluís lamenten el poc import, diuen, de la multa i el retard també en la seva aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat, i per ara asseguren que no s'han obert altres expedients per mal servei. Escoltam a Sílvia Pérez, del Partit Socialista, Emma Navarro, de Volen Sant Lluís.
4: Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos de, no lo deberíamos de tolerar de ninguna manera.
5: Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, m'ho sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí.
6: A continuació, escoltareu una remissió.

0: Hortà en joc. És la nova proposta de Ràdio Hortà, un nou espai dedicat al món de l'esport. El jove Pep Toni Gomila, coneixedor del món esportiu i persona molt creativa, dinàmica i compromesa, en serà el conductor. Comptarà amb el suport essencial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem molt millor pel nostre poble. Hortà en joc.
1: Salutacions, oients de Ràdio Hortà, benvinguts a un nou programa d'Hortà en joc. Som en Pep Toni Butler i tornem aquí una vegada més amb tots vosaltres, comptant com sempre amb el responsable de Ràdio Hortà, Tomeu Caldentec,

0: Sí, estava un pot de dalt també. Ara ja han aixecat el cap. Jo vaig dir que no se salvaria el Mallorca, no se va salvar, jo ho vaig dir aquí públicament. En Toni va ser més optimista i jo li vaig dir que no ho veia. Però bueno, són dimarts. L'entrevista d'avui no és del Mundial, és a dir, tothom sap que ha passat en el Mundial. Per tant, ja està, tot el comentari que farem. Enhorabona en els guanyadors, eh? I en el que no, pues, d'aquí 4 anys serà. I avui tenim aquí nosaltres, per acabar aquesta temporada i perquè això és una ràdio d'actualitat, tenim en el nou president del Club Bàsquet Artà, que ja havia passat per aquesta casa com a jugador i entrenador, i avui m'ho acompanya en Joan Ramon Tous Riera. Important aquest Riera, perquè si hi ha quan sent que el president ha estat en Joan Ramon Tous, diuen una altra vegada, sí, però no, no és el mateix. Bueno, Joan Ramon, gràcies per venir, com estàs?
1: Estic molt content de vos una altra vegada aquí i com he convidat.
0: Vare venir fa un any i mig, dos, sí, començàvem temporada balear. La temporada no va anar com no l'esperàvem, la veritat. Han passat moltes coses en aquests dos anys, la primera temporada de balear, ara contarem un poc com va ser. Hem viscut dues temporades de balear, hi ha hagut un canvi de presidència que ara també xerrarem.
1: Sí.
0: I anem a començar un poc pel principi, per qui no te conegui, qui és en Joan Ramon Tous?
1: Bueno, jo sóc en Joan Ramon Tous, Riera, com ha dit ja en Pep Toni. Ara pues, sóc el nou president del Club Bàsquet Artà. I bueno, a part de president ara, sóc jugador i entrenador del club. I bueno, això.
0: Vale, venir, teníem unes expectatives posades en aquella primera temporada de balear. Recordem que el club no havia jugat mai en aquesta categoria, que és la màxima categoria, inclús a dia d'avui ho segueix seguint, del bàsquet de les Illes Balears. Com va anar aquesta primera temporada?
1: Bueno, nosaltres, òbviament, era la primera temporada, sabíem que podia anar malament, perquè tots érem novatos, com aquell que diu, en aquesta categoria. Ningú havia jugat, a part d'un. I, bueno, nosaltres esperàvem estar a mitja taula, potser un poc més per dalt, però bueno, al final han quedat penúltims, antepenúltims, han guanyat 6 partits, 2 temporades, i bueno, un any d'aprenentatge, no?
0: Any d'aprenentatge, gent molt jove, el que tu dius, almenys un jugador havia tastat aquesta lliga prèviament. Arriba l'estiu passat i hi ha un canvi d'entrenador i també hi ha un canvi de membre de l'equip. Sí. S'incorpora un jugador que també ha vingut moltes vegades per aquesta sala, per aquesta casa, que ja li van tirar la broma de si mai fitxaria Artà, i va fitxar després Artà, que és en Gabriel. Sí. Com ara rebre un poc la notícia de que en Gabriel Serra, que la seva darrera experiència basquetbolística havia estat a l'Ep Plata com a capità del Palmer, fitxava per l'Artà?
1: Joder, jo molt content. Jo el dia que m'ho van dir, de fet era amb tu, la Mudaina, que m'ho van dir, joder, supercontent, que havia de fer jo, en Gabriel, des que soc ben petit, l'he anat a veure molt de pits, de Sant Moix, i fet en el centre també qualque partit vaig anar a veure'l, i poder jugar amb un tio que ha estat el referent teu, pues, des que ben petit, pues, molt content i un orgull, no? Poder jugar amb ell.
0: Exactament, crec que va ser un orgull també. I hi va haver un canvi d'entrenador. Com va ser aquest canvi de Mike Camps, que tenia un estil molt marcat i una experiència molt contrastada a la lliga? En aquest cas tenim Biel Tous, que era un entrenador que no tenia experiència a la lliga i que com a tal no tenia un estil definit, que diguem encara que la gent conegués, per els que són dels clubs sí, per els que per els altres clubs no el tenien a la llista, que diguem.
1: Hombre, passes d'un entrenador, pues, que com tu dius, super d'experiència, pues, que al final no havia anat bé l'any anterior, perquè només havien guanyat 6 partits, com he dit abans, passes d'un entrenador, pues, fora experiència, entre cometes, i que has de veure com surt la jugada, no? Podien tenir dubtes, podien, pues, no tenir clar si ho faria bé o no, i al final, pues, va anar bé, tipo, han fet una gran temporada, en Biel Jadrop, que ha fet una temporada com a entrenador espectacular, per ser la primera temporada, i joder, pues molt bé.
0: La veritat és que heu passat de 6 partits guanyats a 10-10,
1: el
0: qual per qui no

0: No ho entenc i són 10 partits guanyats, 10 partits perduts, més que no se pot empatar, però com el dia en aigua d'empat no se pot empatar, però igual no era senzill. De fet, tenint en compte com va ser la primera volta.
1: Claro, nosaltres la primera volta veiem un 3-7, que 3-7, nosaltres clar, la primera volta i dèiem, joder,
0: tornem a ser
1: fatal, mateix. Tornem a estar a ser mateixes, jugàvem bé perquè hi havia partit que sí que van fer pena, entre cometes,
0: però sí.
1: Jo que sé, i un major, per exemple, tenien que ser
0: sí.
1: Van fer un partit desastrós, però perdien partits, per exemple, contra el Manacor, dins d'Artà, perdem de 3, contra Santa Maria, perdem de 4, sense en Gabriel i fora jo.
0: Contra Sant Josep, de 7.
1: Contra Sant Josep, de 7. Pues, d'aquell dia les portes tant de partits que dius, joder, que estic fent malament per perdre tant.
0: Claro.
1: I després ja arriba la segona volta.
0: De fet, abans de la segona volta arriba el partit de la Pobla que li traia la primera volta i el toques en sols dites fins en els darrers minuts.
1: Per X o per B perds,
0: sí.
1: No...
0: sí, va venir així.
1: Va venir així, no, no, no sé. Van perdre de 4, de 5, de 6,
0: sí,
1: no sé.
0: Sí, sí.
1: Una putada. Pues veure que començant la segona volta, pues contra la Real, que... Pues,
0: sí,
1: el problema bé jugar contra la Real.
0: Sí, el problema de tenir aquests equips d'Eivissa i de Menorca és que no sempre tots els equips estan preparats. Per qui no sàpiga, la Lliga Balear, Eivissa i Menorca estan obligats sí o sí a jugar a Lliga Balear. Mm. Clar, potser hi ha equips que insular dominarien la Lliga, però a Balear ritme és molt diferent. Sí. I pobrets, se les volen en feina.
1: Un equip molt més jove que nosaltres, i ja és dir. Eren juniors i sèniors de millor primer o segon
0: sí.
1: Any, saps?
0: Era tot molt jove.
1: Molt jove, sí. I, claro, comença la segona volta, pues, guanyant de... Van guanyar de 40.
0: Sí, no sé.
1: I ja a partir d'aquí, pues... Se fletxa de premunt. Caixa tot la segona volta en se fletxa de premunt.
0: Clar, vas a dir Manacol un dimecres, a les sí. 9 i mitja de vespre.
1: Noche de Champions.
0: I el primer parcial és un 27-7.
1: Bueno, jo crec que vam estar 24-2 un moment.
0: 24-2,
1: va ser, va ser espectacular.
0: Però bueno, van tenir un mal dia ells també.
1: Sí, i nosaltres molt bo.
0: Nosaltres molt bo. Quan ja dins Sant Josep, que jo senyora encara no havia perdut.
1: Ah, i Sant Josep, tu vas allà amb 7 tios.
0: Amb 7 tios.
1: Amb 7 tios.
0: Bueno, 6 i un lesionat, perquè jo no podia jugar aquell dia.
1: Pues, és que vas allà baix mínims. És perquè tots érem a tardar. Me faltava aquell dia amb Vives i els senegaleses, que són els que no eren d'aquí. I, joder, fem un partidazo també, ja crec que no vam anar perdent cap moment del partit. No, ells havien perdut un partit,
0: sí.
1: Però vaig malament.
0: Ells crec que no havien perdut un partit, nosaltres vam anar perdent un moment donat, que és quan me'l fan ser remuntar en el 3-4, que se posen dos per damunt, i Sagrada va dir que ja estava, que ja havien guanyat ells.
1: Sí.
0: Que divertit que va ser.
1: I, bueno, això, guanyàvem el líder, també un xute de morada d'espectacular, i ja a partir d'aquí, bueno, van guanyar en el d'Eivissa.
0: Sí, faig la segona volta, 7-3.
1: Faig la segona volta, crec que guanyant 6 partits seguits.
0: Sí.
1: No és malament.
0: Sí, sí, sí.
1: 6 partits seguits, ja mos posàvem en positiu. Era un 9-7.
0: Exacte, van perdre dins el pla, van guanyar Llucmajor.
1: Llucmajor, també, pues, equip de play-off. Un equip que va arribar a la final de Balears.
0: Sí.
1: Els hi...
0: Que té Miqui Santandeu que tertà.
1: Miqui Santandeu.
0: I van estar a punt de pujar, de fet.
1: Sí, van fer un partidazo, sí. Vaig veure el partit a la final, en Miqui va fer un partidazo i, bueno, van perdre. Però, bueno, això, nosaltres li van guanyar.
0: Sí, no, nosaltres, en el de dalt, les hem fet coses.
1: Tots menys la Pobla, els hi han guanyat.
0: La Pobla que també era el partit de temporada, sí. Feia un mes que nosaltres no jugàvem i no jugàvem res.
1: Després de 312, també.
0: I això, sí, però un partit després de Sant Antoni i un partit de 312, que són els tòpics que m'hem enfrontat contra la Pobla, allà el que la federació potser s'hauria de fer mirar. I després sí. d'Antoni Artà, no va fer partits,
1: yeah.
0: I després de 712, per favor, tampoc.
1: Bueno, després de 712 era un poc el partit, ja era perquè va ser temporada i anava una altra cosa.
0: El Molorín no va pagar el mateix dia de 712.
1: De matí.
0: Sí, punyetes, he jugat de matí i fora. És a dir, primera temporada d'aprenentatge, segona, bastant bé.
1: Sí.
0: També hem de remarcar que tu contra la Real vas fer jugador de la jornada.
1: Sí.
0: Cosa que suposo que no entrava dins els teus plans ser jugador de la jornada de totes les Illes Balears, perquè això la gent no ho sap, és a dir, no és el jugador de la jornada de l'equip, és a dir, ha estat el jugador amb màxima notació de les Illes Balears aquell cap de setmana.
1: Sí, jo sabia que aquell partit podia fer mal, sabia que pues, físicament era superior en el rival, i de fet, els dos primers quarts mai com a obcecar, perquè crec que vaig fer els mateixos punts, perquè jo pensava que faríem bastant millor aquell partit, I després la segona part, no sé com, no sé com ho vaig fer, però vaig canviar rumbo i això, em vaig arribar a 31 punts, vaig estar a punt de que un de un millor em superés, però bueno, al final no, vaig aconseguir això, que també m'ha fet molta il·lusió. Aconseguir-ho, de nou, pues, està guapo.
0: I com de mos, acaba la temporada, però clar, ja m'imagino que no ha estat amb la temporada, ara com han dit, ets el nou president del club. Jo vull que m'expliquis un poc també com ha estat aquest procés i també com és per tu, seró tu, després d'haver viscut el que era tenir un president dintre teva com ja era ton pare. Com ha estat un poc aquesta vivència?
1: Bueno, man, nosaltres ja fa dos anys que ens van demanar, ens van dir, quan nosaltres acabem, la directiva anterior ens va dir, quan nosaltres acabem, qual pot entrar? Jo fa dos anys tenia 21 anys, ja m'ho dius, joder, la que en tenc 23, tampoc, ara mateix m'he metiat un poc a la piscina, saps? Però sí, ens van dir això, i nosaltres van dir, nosaltres ja mirem de fer alguna cosa, de qual manera entrarem. Claro, l'any passat, en l'estiu, en Biel m'agafa un dia i em diu que hem d'entrar nosaltres, li vaig dir que ja ho veuríem, i després ja, quan va començar la temporada, m'ho van dir, m'ho van demanar si volíem, van plantejar la directiva que tenim ara, entre tots, no sé, jo me'n recordo que vaig dir tu li vaig dir a Gili, després no ho en Pedro, en Maria José i això, i pues, me lo manco, tot de primera m'ho van dir que sí, i claro, pues, van fer aquesta directiva i ara pues, ja hi som, no podem tirar per enrere, però sí, no, està bé. I bueno, això, com has dit, com ho pots després de que un pare ho hagi estat? Un pare no li va gaire gràcia. Un pare, quan li vaig dir, quan ho va veure, me'n record que m'ha dit que m'anava d'escap. L'entenc perfectament. Però bueno, ara que ja hi soc, pues, m'intento ajudar el màxim possible. Sempre me dona consells. Ara vull mateix anar a dinar amb ell i dos temps. Heu de fer això, heu de fer això, altre, tal, qual. I sí, ho fareu, no és pena. I això.
0: L'experiència és un grau.
1: Claro, claro.
0: Jo me'n recordo que de quan mos van agafar per dir-mos que ho havia agafat lloc, ja fa dos anys o tres, fa estona que sí. Mos van agafar un discap, jo me'n recordo que hi va un moment en què van dir, bé, això ja passava en band,
1: claro.
0: I van decidir que no mos presentàvem. És a dir, jo te vaig dir que jo segur que no venia,
1: sí.
0: Te vaig dir, jo me'n sap greu, cosa teva, i tu vas dir, no, jo m'imagino que tampoc, perquè més ton pare te va dir, està loco, i vas dir, bé, ho deixarem fer primer en band, veurem com va la vida. Però clar, és una situació en què a vegades un no s'espera, te toca fer rectí,
1: sí.
0: I per sort, vàrem, com han dit, vàrem poder fer l'equip, en menys d'una setmana vàrem...
1: Sí, en una setmana vàrem tenir tot...
0: Vàrem tenir tot format, tot amb gent format. Que a mi no manco anava de la mateixa corda. Hi ha hagut un procés electoral que no ha culminat amb eleccions, però també tenc que entès que no ha estat un procés electoral tranquil, tampoc.
1: No ha estat gent tranquil. Hem estat de principi de juny fins... dia 4 de juliol, que eren les eleccions, pues, voltant de si s'aprentava el comet, si no, si... Pues, moltes feines que havien de fer. No podíem tirar per en van coses, com havia de tirar per en van, perquè no sabien si al final seríem nosaltres o no. Però bé, ara ja està.
0: Ara ja està, dia 2, de fet, mos confirmen que no hi ha altra candidatura.
1: Dia 1, crec que va ser dia 1.
0: Dia 1 va ser dia 1, no?
1: Dimecres 1.
0: Que... Ens confirmen que no hi ha candidatura alternativa, així que
1: sí.
0: Dia 4 sí o sí passam a entrar com a directiva. Tu no vas poder venir.
1: No vaig poder venir.
0: Tu, perquè tu ja te vas tocar anar a la federació...
1: Ja vaig tocar fer coses
0: sí,
1: de...
0: Sí, federativa.
1: De... Exacte.
0: Ja me'n vaig tocar de primeres. També un poc, quan veus que... Quin moment és que veus que això és de veres, que ja no és un... en qualsevol moment seré president del club bàsquet català, sinó ara ja me tocarà ser president del bàsquet català. Quin és el moment en què esteu cap fa clic i dius vinga, això ja és de veure, ara ja hi som.
1: No, ben, sobretot el primer pic com vàrem juntar tots, que pues, encara no sabien si obrir eleccions o no, pues jo vaig dir, joder, ja està, ja anant per en band, no hi ha volta atrás.
0: Però si qualcú té dubtes d'ell, jo li vaig dir, només tinc dues opcions, anar per en band o no anar per en band, i m'ha dit que l'opció d'anar per en band ja no existia. Sí, que havien d'anar. Per tant, el que ho tenia clar de tots era ell.
1: Bueno,
0: jo no ho tenia clar. Clar, heu d'aquest mes d'eleccions i tothom m'ho diu la mateixa frase que m'ho diu tothom i que sé que tothom també te diu anant tard.
1: Anant tard.
0: Però
1: tothom diu que anant
0: tard. Durant un mes el club ha hagut d'estar aturat.
1: I ja ho sabem, estem en juliol i...
0: Nosaltres,
1: tenim moltes coses
0: abans de fer-te tant de tenir tancats, tres equips fàcil, quatre equips fàcil, per pel món he d'anar tranquils, quatre equips han d'estar tancats.
1: Un sobretot.
0: Sí, no, n'hi ha un que m'ho llevarà a la son fins al darrer dia.
1: Sí.
0: Fins al dia que fes un xiscritxó, jo crec que ha fet la feina encara...
1: Sí, no, encara, si fa inscripció encara jo...
0: Encara farem voltes. Quina és la idea del projecte? Perquè clar, això la gent també se la demana. És una idea nova, és una línia continuista, ve una revolució, què és el que ve ara?
1: No, intentarem continuar un poc amb el que ha fet la directiva anterior, però sí que a nivell de metodologia d'entrenos, a qualque equip pot sí que intentarem canviar coses, amb les coordinadores de Maria Antònia Fara i de Maria Antònia Galán, pot ser que això en nosaltres, ens vam proposar un projecte nou de metodologia per a qualque equip, i bueno, els hem dit que per en band, que provarem, per veure si funciona, i si funciona, pues, per en band, no?
0: Efectivament, després també a nivell metodològic hi ha un gran debat ara a tots els clubs esportius, diria jo, a les Illes Balears, sobre retenir talent.
1: Sí.
0: Sobre jugadors que se'n volen a altres clubs i sobretot també, més que jugadors que se'n volen a altres clubs, després hi ha moltes vegades és tenir clubs fora jugadors de lloc. Quina és la mentalitat que se té al respecte d'això ara dins?
1: No, nosaltres seguim amb la idea de que abans un jugador del club queda de fora. Nosaltres no. Per què vols tenir un balear fora jugador d'Artà? No sé, no crec que no té sentit. Per què vols un júnior, un jugador de Manacor, Sant Cervera, Gat de Pere i dos d'Artà? No té sentit, és que no li veig gens sentit jo, per lo menos. Però bueno, és això, seguir tenint jugadors d'Artà, intentar que els jugadors de la base pues, pugin bé i no se'n vulguin anar a altres clubs, que jo entenc que és molt guapo, que jugar especial i anar a campionat de Mallorca, anar a campionat de Balears, molt guapo, preciós. No ho he fet, no he anat mai jo, no sé, però jo vaig jugar des de Escoleta fins a cada tertà, a júnior em vaig voler anar un any.
0: Perquè no hi havia aquí per tard.
1: Perquè no hi havia aquí per tard. I l'any següent vaig fer el possible per tornar, i vaig tornar. Jo, no sé, i serà per pic que m'han demanat per anar a jugar tal o qual, saps? No sé. Jo que s'ha jugat d'Artà, si tenen aquí per tard, se'n vulguin anar, pues, ho respecte, però no m'agrada.
0: A mi que el club s'està intentant apostar perquè la majoria de gent d'Artà pugui jugar a Artà, gent que no hagi jugat mai pugui començar,
1: sí.
0: I que gent que ja ha jugat, que està fora a jugar, pugui tornar, i que gent que està jugant fora pugui tornar a casa, no?
1: Sí, sí, és lo seu. Si ets d'Artà i estimes una mica Artà, pues lo seu és que juguis d'Artà.
0: Després, referent a nivell directiva, que varen sortir noms l'altre dia, perquè la gent tenia molt dubte també que havia passat i que no, quin equip directiu tens que t'acompanya?
1: Bueno, nosaltres som... Bueno, jo com a president, tenim tres vicepresidents, en Pep Toni, en Mercè Dardé, en Pedro Coy, després tenim de secretari na Laura Gili, de tresorera na Maria Gili i na Maria José, que és la nostra vocal. I ja està, aquesta és la directiva.
0: Una directiva molt jove també, molt seguint l'estela de l'anterior, que també sí. Quan va entrar també era una directiva molt jove.
1: Nosaltres som molt més joves.
0: Sí. Sí, nosaltres vam veure que sí.
1: En Pedro Coy i en Maia José pugen la mitja.
0: I m'ho donen el seny que m'ho fa falta.
1: Menos mal.
0: Això molta gent passava pena de que tots fossin ninets.
1: Sí, no, és important tenir dos i dos.
0: Tots els noms que m'han dit, el que tenen en comú, exceptuant de Maria José, que va venir de València fins aquí i ara ja està integrada dins el poble i no tenen que més.
1: Això
0: feia el millor tenen que nosaltres.
1: Sí.
0: Tot el que tenen en comú és que la gent que des de petit ha mamat el club. És a dir, tant la germana Gili, tu, com elles han tingut la mare presidenta i de fet la mare com a tresorera, tu has tingut ton pare com a president, na Mercè i jo tota la vida també hem estat aquí dins. És a dir, a gent que crec que no dubtós que no han agafat el club per cap tipus d'interès.
1: No, no.
0: Més que aconseguir màxim d'èxit i màxim funcionament de,
1: i que el club s'ha d'aquí per en band el que volem.
0: Sí, aquí ningú s'ha ficat per fetge de milionari.
1: Bé, i si ho haguessin volgut fer, no, no crec que ho haguessin aconseguit.
0: No, no funciona així, el manco...
1: No, no, no.
0: Bàsquet, a lo millor d'aquí 4 anys poden dir que tenim un equip milionari.
1: No, si hi ha qualque patrocinador que ho hagi ficat al pes...
0: Ara t'anava a demanar, tema sponsors. Quina importància tindran els sponsors en aquest nou projecte?
1: Pues els sponsors són una part molt important del club, perquè gràcies a ell poden aconseguir que pues, els pares i les famílies no hagin de pagar tant de la fitxa del jugador, després del nin. Sí, sí, això és importantíssim. Tenim sponsors i sponsors bons que te renoven cada any, que puguin pagar, jo sé, tenim tres diferents... de manera de sponsor, com si ens poden pagar la més petita, com si ens poden pagar la més gran, nosaltres totes les volem, estem contents de tenir-los.
0: Després, a part de sponsors, algo vital dins els clubs són els socis.
1: Sí.
0: Encara no ha sortit la campanya de socis?
1: No.
0: Quina importància té per el club mantenir i augmentar aquest nombre de socis?
1: Hombre, els socis és també importantíssim. El cap i a la fi, el que paguen els socis són 10 euros. Que és una...
0: 10 euros anuals,
1: anual, eh? Són 10 euros, que, pues, que són 10 euros.
0: No, no surt un euro ni més.
1: No són res. Perquè després tens l'opció de pagar més, però aquests socis, aquests 10 euros ja mos ajuden molt, saps? Perquè per lo menos també tens... En aquest cas, que hem fet seleccions, tots els socis pues, tenien dret a vot, tenien...
0: De fet, volien votar tots.
1: Tot vot, bé. Pràcticament tots, sí, sí.
0: Tothom estava allà...
1: Tothom demanava...
0: Que si sí, vaig a les primeres eleccions amb molt d'any de club, no sé si és històric, perquè no ho tenim clar, però amb molt d'any de club... Sortia campanya de socis, m'imagino?
1: Sí, no, hi ha gent ja que jo m'està demanant quan sortirà per fer molts socis, m'ho vull fer soci. Ara, tranquils, esperem... No vull confirmar, però entre abans de les festes esperem ja tenir algo en marxa.
0: Sí, si deies abans de les festes tot. Mos pots avançar també si hi haurà qualque canvi també estètic que diguem en el club?
1: Bueno, nosaltres ara, com cada 4 anys, farem equipatge nou.
0: I ja poden saber com serà o encara no?
1: No, encara no. Encara no estem... Jo encara no ho tenc tan clar. Com vale. Serà, imagina't, no t'ho puc dir res. I bueno, el xandall en principi també l'has canviat.
0: El xandall manteniu sponsor o...?
1: Mantenim sponsor, quadre blaugranes, torna a patrocinar.
0: I serà Nike o no?
1: Sorpresa.
0: S'ha xerrat molt de que això ha de cartar tant el futbol com el pas que vagin en xandall Nike. Jo m'he agafat un pico de la universitat i em va dir tant de xandall Nike, l'ho de fer fitxar bons jugadors. I vaig dir, op, op. Espera, que nosaltres som un club de poble, nosaltres això de fitxar no va així, eh? I nosaltres aquí vam venir nosaltres i bé...
1: Exacte.
0: No hi ha problema, i el Chandal Nike jo sé que te van veure. Diu, sí, m'ha fet imaginar que...
1: Sí.
0: Chandal Nike era Chandal Nike.
1: Sí, i són ben xulos, ja m'encanta. Amb el meu Chandal Nike.
0: I són molt còmodes.
1: I tant.
0: I són molt còmodes. Sí. Han dit que són Nike perquè s'esponsa vol que siguin Nike, eh?
1: Sí.
0: No és capritxada del club.
1: I nosaltres encantats, eh?
0: Val.
1: Encantats.
0: Cap problema ni un. Després, com veus aquest projecte d'aquests pròxims 4 anys? Perquè això és perquè farà un mínim 4 anys. És molt pret per saber si el que faràs 4 anys més o no. El problema d'un amb un.
1: Passito, no?
0: Passa. Quina inspiració en té el club a hores d'ara? En juliol, quina inspiració en té?
1: Bueno, créixer el màxim possible i intentar d'aquí 4 anys tenir un equip a cada categoria que se pot. És possible i bueno, créixer el màxim possible, fora de fer cap cosa rara, saps? Seguir igual però intentar créixer.
0: I com teniu pensat solucionar l'escalor de dèficit de jugadors que sempre sol ser l'etapa júnior per el tema de batxiller?
1: Això és molt difícil perquè és normal que quan arribes a batxiller pues, vulguis deixar o no tinguis tant de temps per jugar, pues, júnior és una etapa que potser no ho aconseguirem, que puguin jugar, però s'intentarà, se farà feina amb ells, que... Bé, et veuré que ara els infantils, que són els que d'aquí 4 anys seran júniors, són molts. I el millor, pues, podrem arribar a fer l'equip. Et veuré que el millor infantil femení, que som, no són tantes, serà més difícil, però s'intentarà, se farà feina amb ells ara d'aquests 4 anys i ojalà, ojalà pugui tenir júniors d'aquí 3 o 4 anys, crec que és.
0: Ara ja has dit infantil femení, com està el tema de bàsquet femení i Horta?
1: Hombre, aquests 4 anys s'ha fet feina. Jo crec que, bé, segons tinc entès, i el que he xerrat amb en Biel, que és el president, se va fer feina, però no estan contents en com ha anat, perquè li ha agradat més tenir més equipos femenins. Però, bueno, a vegades és més difícil, perquè tenim molta competència a nivell d'esports aquí a Artà. Ara, antes hi havia volei, futbol, tenis i natació, ara pues, tenim les acrobàcies, que també pues, hi ha moltes nines, i és que hi ha mil de ports, no? És molt difícil.
0: És complicat. Complicat. Qualque categoria que vos facin falta jugadors que vulgui dir per aquí, almenys que algú que m'ho escolta...
1: No, la meva mare se va confirmar que no faria un cadet. Era una de les nostres prioritats, cercar jugadors per cadets, però ja, segons ha fet impossible, no n'hi haurà. I sí que mini femení crec que m'ho fa falta. Infantils masculí, infantil, mini masculí, òbviament, poden venir qualsevol categoria, perquè jugadors mai molt sobren, però d'infantil masculí, infantil mini masculí anàvem tres sobrats. Infantil femení també estaria bé, tenir més jugadores, i després ja tot el que són preminis, escola d'iniciació, també, com més jugadors millor. I de fet també ara estem intentant fer un insular, un sènior masculí i un sènior femení insular, i això m'ho falten jugadors per aquestes dues categories.
0: Si heu jugat mai a bàsquet, sí, però... fa un part d'any que no jugau, o esteu jugant d'una altra banda i teniu gol de Tartà, o arribat a Tartà, de fet, i teniu gol de tal, tant de insular masculí com femení crec que sereu ben rebuts. Si sí, sou júniors, possiblement també sereu molt ben rebuts a insular,
1: sí, sí,
0: tant
1: sí,
0: masculí com femení. No seria el primer pic que teníem júniors a categoria insular. I tampoc no ha anat tan malament. De fet, la Mercè va venir a ser júnior i va jugar els 2 anys de júnior a sènior,
1: sí, sí, sí,
0: i no crec que li anigués gaire malament, de fet.
1: No. Són categories més per... jo li dic patxangueo, però no és tant de patxangueo, però competeixes, però no és tanta competició. Tu, òbviament, vas a guanyar, vas a jugar, però el nivell que hi ha, la primera ronda, si perds tots els partits, tindràs la darrera lliga, si guanyes tots, tindràs la primera, i ja està. I això, que ja he jugat a insular, he jugat 2 anys, i sempre m'ha passat molt bé, ja. És veritat que trien tocs.
0: No, ara s'hi pega menys, l'hem pensat jo que anava a vegades a jugar amb ells, te peguen menys.
1: Sí.
0: O sigui, ha baixat el nivell de pega.
1: Ai, va.
0: Peguen menys, peguen menys. L'eterna pregunta d'un veterans, una empresa, és com està el tema?
1: Ojalà, també tenir-lo, però s'ha proposat, s'ha intentat fer, però amb poca resposta de les jugues que els han demanat, que tenien 3 que volien jugar, si no feien malament, i això sí que és impossible. Però bueno, qualsevol... perquè són masculí les empreses, qualsevol home vulgui jugar que tingui, ja no sé, una empresa més per gent de 30 llargs, no? No he jugat mai a empreses, tu crec que sí, jo crec que tu sí.
0: Un any de 7 anys.
1: Imagina't.
0: Amb
1: 7 anys. No, una empresa és això, sí que, això sí que ja és patxangueo, anar a entrenar un pic a la setmana i després del partit una cervesa, no, no.
0: Això sempre, de fet, ara que ha dit lo de masculí, femenins, el senyor més 40 també.
1: Ja, més 40, sí, això també se va proposar, és que s'han proposat moltes coses, però...
0: Bé, ara ho direm clar, si ve qualcú, si ve venir un grapat i se pot muntar algo que per ara s'ha descartat, les portes són obertes per muntar-se.
1: Claro.
0: És a dir, les coses que l'únic que mos demana pa prest és una cosa que no comentarem, estem allà aferrats a veure menys si el traïm, perquè és sí, important. L'únic que mos demana pa prest. La resta, si tot algú se volen calentir sí, durant la festa d'Artà, passar festa d'Artà poden muntar equipos encara.
1: I fins a final d'agost també tenim temps per muntar coses.
0: És a dir, això de més 40, veterà, no sé qualcú ho sent, escolta, jo és que no tots jugàvem i érem 7 o 8, que jugàvem, són de la quinta del 86, veniu. O va ser res, veniu, farem alguna cosa.
1: Sí, sí, sí, no, i de fet per Instagram mos contacten amb gent que ha vingut a viure a Artà. Teniu qualque grup així de gent més major que vulgui jugar? Tal, sí, pues no, no tenim, ara mateix no. Si ho tinguéssim, m'ho encantaria. Però bé, això, ja. Sí, sí.
0: Ara farem un breu descans i tornem aquí amb en Joan Ramon Tous Riera, president del Club Bàsquet Artà, aquí a Artà en Joc. Fins ara!

0: hip-hop. I ja tornem aquí, Artant Joc, amb en Joan Ramon Tous Riera, nou president del Club Esportiu Sant Salvador d'Artà, que això era un altre tema. M'imagino que mantindreu un nom de Club Esportiu Sant Salvador d'Artà o passarà a dir-se Bàsquet d'Artà, no. Que és com tothom el coneix ara ja.
1: Això seria igual. Nosaltres no, si identitat del club no la canviarem.
0: No se tocarà l'escut, vol dir.
1: Ni l'escut, ni el nom. Sí, ja m'agrada molt Bàsquet d'Artà, perquè és com se coneix el club, però el club sí, el Club Esportiu Sant Salvador d'Artà.
0: I els colors, els rumors de que jugaran de vermell i blanc, són vera?
1: No. Els colors queden igual. El blau com a mínim.
0: El blau com a mínim.
1: Com a mínim, que és el nostre color, que ja...
0: Un consolidat.
1: Un consolidat, queda.
0: Genera respecte per tu tota la història del club des de fa 43, en farà ara crec que són, o 44, allà m'ho movem. Te genera respecte tota aquesta història prèvia?
1: Hombre, claro.

0: aquest club quan tu té 43 anys sempre ha funcionat bé i jo vull que nosaltres com a directiva segueixi funcionant tan bé com ha funcionat sempre, o inclús millor, no?
1: I xerraven d'equips, quant d'important és tenir un bon equip per formar una directiva?
0: Importantíssim. Òbviament, jo tot sol no ho he fet en això.
1: No.
0: De cap de set maneres.
1: Qualque president que va fer tot sol.
0: Ho sé, ho sé.
1: No li va funcionar, però qualque president que va fer tot sol.
0: Bueno, però és molt difícil de fer d'un club tot sol. Has de fer mil coses, sobretot el dia d'avui, que pues, has de fer mil coses, mil de burocràcia, cap dia sí. De fi. Has de dopar, el club ara ha crescut a nivell de jugadors, tenim molts de jugadors, no només són jugadors, hi ha pares també darrere, que sempre volen saber, òbviament, necessiten informació. I això, tenir l'equip aquest és importantíssim, cadascú s'encarrega d'una cosa, i més o manco tots hem intentat repartir moltes feines en el que més m'agradava cada un, entre cometes. Qualcú s'ha hagut de dur qualque feina que no li agradava, però bueno, el que hi ha, el que hi ha.
1: No s'han queixat gaire, de fet.
0: No.
1: Tema ha crescut molt a nivell de jugadors, jugadores, pares. A nivell d'aficionats, com se pot fer perquè el club cresqui més a nivell d'aficionats?
0: Bueno, jo crec que el principal és consolidar un primer equip, no? Enguany nosaltres en el Balear hem tingut molt de dies sagrada pràcticament plena.
1: Dic-me n'acabaran jugades locals.
0: Dic-me n'acabaran jugades locals, un bon dimecres, a les 9 de vespre.
1: Sí, em va respondre, eh?
0: Sí. I això, aconseguir tenir un bon primer equip i a partir d'aquí, pues, intentar créixer el màxim possible a nivell de que el poble respongui, no? Que pugui venir a veure bàsquet. Jo crec que com el futbol, jo per exemple no he jugat mai a futbol, i si puc qualque dia aniré a ser pesquera de veure el partit. No és una cosa que faci sempre, però m'agrada anar a veure futbol.
1: Sí, sí. Així és. Ara que comences a tocar en ses mans, creus que serà fàcil dirigir el club durant 4 anys?
0: Fàcil no ho serà. Jo crec que mai ha estat dins del meu cap que serà fàcil, però en el grup que tenim farem fer el més fàcil possible i que seria molt fàcil, saps? Que ningú es posi traguetes, jo espero que ningú ho faci, però bueno, que seria molt fàcil, el més fàcil possible. Nosaltres intentarem sempre, des dels nostres coneixements, que ara mateix són pràcticament res, respondre el millor possible i a partir d'aquí, pues, això, créixer.
1: I abans que xerraven d'història i tot això, imagina que quan se retiri el capità de Balear li penjareu la camiseta allà...
0: Bueno, ja veurem.
1: I quan se retiri en Gabriel també. Mínim.
0: Bueno, en Gabriel té una carrera consolidada en el bàsquet professional.
1: Sí.
0: Bueno, i el capità... Pues,
1: com fan a la Salle.
0: Si juga un parell d'any Messi.
1: Com fan a la Salle, que posen allà números de jugadors.
0: Bé, li hem de demanar...
1: Ja que fem metodologia.
0: A mi en Llorenç, a mi si m'ho deixa penjar
1: ja
0: coses.
1: Que sí, no?
0: Tu t'encarregaràs de demanar.
1: No, ja m'ho encarregaré, perquè érem allà 7, 13, 16...
0: Bueno,
1: sí, no.
0: 13 no fa falta.
1: 13 l'haurem de penjar en qualque moment. Quan te retiris, com vendrà a fer alguna cosa, saps? Que si ens hem d'acord que has passat per allà.
0: Bueno, ja veurem.
1: Ara que... encara no t'hi has trobat, però encara, ara que ho veuràs d'una altra manera, quantes infraestructures et suficient del poliesportiu per vosaltres, tenint en compte com s'ha de compaginar amb els horaris amb altres clubs, altres esports, altres activitats?
0: Bueno, jo aquesta resposta te la podré donar quan i com ens haguem reunit en l'Ajuntament i veig que amb els horaris com els puguin donar. Jo sé que a tu no t'agrada perquè teníem molta gent en aquest poli i pues, els horaris de vegades pues, no són els com t'agradarien, és el que hi ha, però hi ha molta gent.
1: Tot igual entrenem els 11 de vespre
0: Sí, jo tampoc m'agrada. Arribar a casa meva després d'haver fet dues hores d'entreno, mitja hora de físic, i l'endemà vaig aixecar a les 7 de matí i prendre a Palma, pues no m'agradava.
1: I és que venim de Palma.
0: I sé que n'hi ha qualcun que tampoc li agradava. Jo, per exemple, en guanyant el capim vaig trobar en Gabriel Serra sent dinera, ell me deia, hòstia, rebentat. No. Després de l'entreno d'ahir...
1: El dijous ho eren feixut.
0: El dijous ho eren feixut.
1: Sí.
0: Terribles.
1: Creu que és important que hi hagi una col·laboració estranya entre institucions i clubs per al bon funcionament de l'esport bàsic, diguem.
0: Claro, sempre. Com més col·laborem, pues jo crec que millor anirà, no? Sobretot. No tot des del club bàsquet d'Artesta i oberts a col·laborar amb el que vulguin.
1: Tema de col·laboració, associacions, com per exemple Són Capaços, Artà Solidari i tot això, se té molt desitjat col·laborar amb elles de qualque manera?
0: S'ha xerrat entre nosaltres per proposar el disc, però encara crec que no hem xerrat amb ells, però sí que mos agradaria.
1: M'imagino que seran col·laboracions més tirant ja cap dins el setembre o octubre,
0: sí.
1: Haver començat temporada.
0: A principi de temporada o a final de temporada també hi ha tothom que acaba el partit de lliga i això sí que se pot fer alguna cosa amb ells.
1: Ara que ve la festa d'Artà, el club prepara qualque activitat col·locat per la festa d'Artà, un guany,
0: no.
1: Com que hi havia tots els canvis de directiva, ha estat un poc complicat.
0: Se mos va proposar si volíem fer alguna cosa, però se mos feia impossible. El Cari de Fitjó, per exemple, faig feina de cap vespre i no tinc temps de res. Jo avui perquè tinc lliure, però els altres dies... pues, cada dia que tenim lliure, ens reunim per intentar fer una cosa i l'altra, però acabar fer per les festes no tenien temps. Com que agradava fer alguna cosa, esperem que per la fira de menys hi podem muntar alguna cosa. Jo el que vaig proposar és intentar fer un 3x3 o qualque partit així xulo, no sé. Tenim temps per aquí la fira,
1: sí.
0: per muntar alguna cosa.
1: Per la fira de Metz ja fa dos anys seguits que se fa un partit de la fira que té molt bona rebuda, de fet. La gent sol respondre, esperen que un any el pugueu repetir.
0: Sí.
1: Ja se va dur un any un equip EVA. Després l'any passat...
0: L'any passat crec que va ser Sinsular que va jugar.
1: Va ser Sinsular que va jugar?
0: Sinsular contra el Petre.
1: Sí, crec que va ser el partit de Sinsular contra el Petre.
0: Bon partit.
1: Sí, perquè no, exacte, nosaltres havíem de jugar contra Consell, que no feien les últimes guies de Consell, i s'havia jugat contra Fulanich, que va ser... I...
0: Sí, no, nosaltres sobre temporada l'any passat
1: va fer poc
0: partit, sí, ningú volia jugar contra nosaltres.
1: Sí, li feien por.
0: Ja vam jugar contra Cap de Pere
1: i contra
0: Manacó.
1: Ja també per anar acabant un poc, ara ve el campus d'en Tomàs Jofresa, com bé mos apunta en Tomeu. Està tot enllestit el campus, enguany crec que és la novena edició, crec, devena, allà molt movem.
0: No.
1: Crec que és la novena, si m'hagi trobat.
0: Sí. Nova, devena, sí. Pues sí, està tot preparat. Pues això, el campus sempre ha estat un citazo. Esperen que enguany sigui igual. A nivell de jugadors, pues, varen fer estable. Tot, sí. Dues setmanes de campus.
1: Llista d'espera, no?
0: Llista d'espera i tot. I això, pues, vam si enguany torna a sortir com cada any. I, bueno, nosaltres encantats de que en Tomàs vulgui seguir venguent aquí a fer el campus i que cada any vagi igual de bé.
1: A poc a poc ja s'està convertit en mig jardinenc, en Tomàs.
0: En Tomàs crec que, de fet, és soci d'honor del club. Sí.
1: Veus, un català que és menorquí ja, perquè pràcticament és sempre Menorca.
0: Sí.
1: En sa tonteria ha tornat mig jardinenc.
0: Mig jardinenc. Sí.
1: A manco per les festes se deixa veure.
0: Se deixa veure pel carrer d'Artà.
1: Se deixa veure. Ja per anar acabant, tenim la... Bé, no, mentida. Tema psicòleg, tema preparació física, se fa compte de seguir endavant amb el que va començar ja la directiva anterior.
0: Sí, a nivell de preparació física s'ha de seguir, s'ha de tornar xerrant la preparació física, no, eh? Però nosaltres, per la nostra part, comptava amb ella, si ella vol seguir, seguirà, i amb el psicòleg també, en Pep Toni Roman, esperen que també vulgui tornar i seguirem fent feina amb ells sempre i quan ells vulguin.
1: Tema directiva antiga, directiva nova, que tal són la relació? Perquè hi ha gent que se pensa que la canvia directiva és una guerra sempre. La directiva anterior, un dia vendrà aquí i xerra molt enviada, però la directiva anterior en el segon any ja va decidir que no renovaria, és a dir, han fet els 4 anys, que era el que els pertocava, i van decidir que no renovarien, i no és que les hagin tret de fora, que hi ha gent que diu, ah, les heu tret de fora, no.
0: De fet van ser ells, com van demanar que entréssim. Sí, i ara ells molt estan dient que pues, qualsevol cosa que m'ajudaran. Intentarem donar-li el mínim de feina possible, tot i que no li prometen res. Però bueno, sí, molt segueixen, bé, segueixen estant dins del club, potser no com a entrenadors, com a directiu ni res, però segueixen formant part del club, sempre ho seran.
1: Com a soci renovaran.
0: Com a soci, esperem.
1: Això sí que ho confiem que renovin.
0: Sí, sí, no, i bona relació amb ells.
1: Ara ja sí, tenim del programa anterior una pregunta enllaçada, val? Que te la deixes l'anterior convidat o convidada, per tu faràs sempre que series tu, val? I tu no vas deixar un per pròxim convidat o convidada, que ja serà la temporada que ve, si hi ha temporada que ve, que també la gent, no, penseu que nosaltres cada estiu després decidim, a lo millor se renova, a lo millor no se renova, encara era un xerrat.
2: Han de xerrar de condicions econòmiques, així que...
1: El pressupost està variat, la inflació, són moltes coses i hem de veure si se renovarà o no se renovarà. També vull dir una cosa, ara van decidir amb això, perquè el programa pugui seguir endavant i se pugui renovar, la gent ha de voler venir i la gent ha de tenir compromís. Molta gent me diu, ah, el programa sí, jo sé que no fem programa pràcticament des de final de maig, en som conscients, però és que si sabéssiu totes les traves i dificultats que tenim per poder fer aquest programa, en el principi tothom volia venir i ara ja la gent vol venir però no ho té bé, però tal, però qual, el tema horari és complicat. Si la gent no s'implica un poc i la gent no vol venir, si ets un aficionat i vol venir, podem mirar de que venguis, no venguis aquí dient-me que t'agrada molt el Barça, el Madrid i tres coses d'aquestes, però no tot no estarà que aquest programa surti endavant o no. Ara necessitem que la gent respongui. Associacions han de respondre, els clubs han de respondre, entrenadors, jugadors, exjugadors, personatges implicats a l'esport, polítics, és a dir, ha de respondre molta gent perquè això pugui tirar endavant. Si no, podem venir jo en Tomeu aquí, vols comptar amb els resultats, xerrant 10 minuts, jo li dic a en Tomeu que no m'ha agradat el partit que ha fet aquesta setmana, el del Goretz, i ell me dirà que el partit de la segona africana va ser molt divertit, sí. Però a volta pot serà igual. Per tant, perquè hi hagi una pròxima temporada, també necessitem que ens donin un pot de suport a nivell de xarxes, un pot de visibilitat, i també necessitem que hi hagi aquest compromís i que si coneixeu qualcú que vulgui pugui venir, també ens escrivigueu i digueu, ei, en Tòfol vol venir, i doncs anem a xerrar amb en Tòfol perquè vengui, d'acord? Per tant, no sabem si hi ha temporada pròxima, si n'hi ha, el proper convidat o convidada tindrà la teva pregunta, Joan Ramon, val, que la podràs pensar després. La pregunta que t'han deixat a tu és, bé, sé que la saps perquè sé que mires cada programa, però bueno, ara fa estona i potser no te'n recordes. Què milloraries de l'esport del nostre municipi d'Artà?
0: És complicat, eh? Està molt bé de l'esport artenenc, eh?
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: Sé què... Què milloraria? Pues les instal·lacions, no?
1: Les instal·lacions?
0: Instal·lacions esportives.
1: Però què faries? Una millora de les que hi ha o una creació de noves? No pot dir-me les dues.
0: La millor... És que, a veure... Fer un altre poli d'Artà, jo crec que sigui complicat, però millorar les que tenim ara, jo crec que és projecte fet, no?
1: Sí, és un projecte de tres fases i ara que vaig a fase 1.
0: Jo, si no vaig malament, posar un altre pavelló, entre comentes, no?
1: Una netxa.
0: Una altra carpa on hi hagi més pistes.
1: Sí. No tot, sé. Tot dins la mateixa instal·lació, però una altra pista poliesportiva.
0: Claro. Sí, sí.
1: Dins la mateixa, això no.
0: Això.
1: La pregunta per favor convidada de l'assaig o l'estiu de la després?
0: No, la pensaré, encara no. Val. Sé.
1: Què és més important en el món esportiu? La part física o la part psicològica?
0: Van de la mà, crec jo. Si estàs molt bé físicament i ets un sonat, bueno, no tenia bé, i si està molt bé d'escapat, però físicament estàs fatal, doncs pues tampoc anirà bé. Ha de ser un... Ser dur, han d'anar de la mà.
1: I diríem que la salut esportiva d'Artà és bona.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Què en trobes de la gala de l'esport d'Artà?
0: Crec que està molt bé. Dóna la visibilitat als esportistes artenencs que han guanyat alguna cosa. I crec que està molt bé. M'agrada.
1: Ara te tocarà anar-hi?
0: Sí, sí. I encantat jo.
1: Ara venen 4 anys d'anar-hi. M'agradaria, així com m'han tirat de meroteca per l'Oden Gabriel, m'agradaria d'aquí uns anys poder tirar la meroteca. Què és el que t'agradaria veure complit d'aquí 4 anys, que diguis, hem aconseguit això?
0: Pues moltes coses, però m'encantaria, el que t'he dit abans, tenir equip masculí i equip femení a totes les categories del club.
1: Val.
0: Fins a júnior.
1: Sí, sí, sí.
0: Després ja sènior és més complicat, i també m'agradaria tenir un equip o sènior BBA masculí, que és el que tenim ara, però ja estan bé, saps? Tipo...
1: A dins la pomada per pujar.
0: I m'encantaria veure la tercera FEP.
1: La tercera FEP,
0: ojalà.
1: Objectiu tercera FEP 2026, quan va començar el grup.
0: Molt difícil, ja 27...
1: A lo millor 29, que tens, que tens ja firmat un contracte pel 29, tens un fitxatge pel 29.
0: Saps? No està de boca.
1: No, jo crec que el que servia t'ha firmat.
0: Sí,
1: vale. He trobat el servia.
0: Sí, no, això, tenir equip de totes les categories i... M'encantaria també un sènior femení, balear a insular, va bastant basta.
1: Això és per mi que se m'entengui.
0: Sí, sí, perquè és molt difícil. Se crea, l'any següent tenia dues que se'n van, ja és complicat fer-lo. Això, no, tenir un sènior femení i un balear que estigui dalt.
1: Molt bé, molt bé. I què creus que té tant d'esportistes d'elit?
0: Pues jo crec que sobretot que quan hi ha molt de nens que juguen, i pues, de tant de nens que juguen o que fan deport, pues, un te'n sortirà, no? És important això, tenir lots que juguin, que pràcticament tots els nens d'Artà facin qualque deport, és la clau, diria.
1: I de moltes gràcies per dir que molt esteu temps. Ara llegirem un breu recull de notícies, podràs penjar la pregunta per proper convidat o convidada, i després te podràs despedir de tots els nostres oients, que tancarem la temporada amb tu.
0: Vale.
1: Anem a les notícies. Com he dit, el Mundial ja està més que xerrat, teniu 70 programes que xerren del Mundial. Si voleu, poden venir la setmana que ve i fem un programa especial del Mundial i cont coses, si voleu, però això ja serà la setmana que ve, ja m'on anem a la setmana que comencen les festes, i xerrem que comencen les festes. Ara les festes de la Colònia que han tancat, el Club Volei Artà ha organitzat amb molt d'èxit el torneig de volei platja, tenen molt bona rebuda. També el Club Volei Artà, aquesta data d'estiu, està amb el volei platja, ja sigui dins les programes festes, o també a competicions, que també li estan bé. En el volei, l'equip infantil femení cau el passe a semifinal del campionat de Balears. El club ciclista Artenenc també va participant en diversos tornejos que hi ha, fins i tot algun de pista, no només de carretera, que tot l'any penso que més competeixen a carretera, no, també competeixen a pista, i no les vagin malament. El club Palatí Martà ha anunciat ja la data de la 36a cursa nocturna de Sant Salvador 2026, pel dia 3 d'agost, a les 23:59, dins les festes, com ja és tradició, han de córrer la marató, s'ha de córrer.
2: Exacte, no hi ha excusa en aquest cas. És a les 12, el que se posa això perquè quedi clar quin dia.
1: Sí, a les 23:59 de dia 3.
2: L'endemà, que diem.
1: Exacte.
2: Bàsicament se diu així a posta.
1: Podeu començar a venir a córrer per aquí per Sant Salvador per preparar la pujada, que aquí on tots petam, jo som el primer. No, però el Pere Joan Ramon Riu, perquè també li ha passat. Aquí on tots ho passem malament. Jo crec que començaré a venir ja la setmana que ve a pujar i baixar només aquí, perquè fa ja...
3: TV3 Ràdio, les notícies de la una.
4: Bon dia. Augmenta 24 el nombre de cadàvers recuperats a la costa de Ceuta després de l'entrada massiva de persones des del Marroc. Al llarg d'aquest matí, les patrulleres de la Guàrdia Civil han localitzat 6 cossos més a la mà que se sumen als recuperats en les darreres hores. Tots ells formaven part del grup de desenes de persones que es varen llançar a l'aigua per intentar arribar nedant a la ciutat autònoma des de Castillejos.
5: En tota la policia no descarta trobar més víctimes mortals a mesura que passin les hores. Des de Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha definit l'entrada massiva de migrants com un atac i violació de la integritat territorial d'Espanya. També ha garantit agilitzar els expedients i la repatriació de les persones arribades en les darreres hores.
6: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
4: Canviem de qüestió. La delegació del govern central a les Illes Balears ha demanat a la Policia Nacional que obri un expedient disciplinari per investigar les càrregues policials de diumenge passat a Palma. El delegat Alfonso Rodríguez vol determinar si els agents varen cometre infraccions disciplinàries o varen emprar una violència excessiva en acabar la manifestació contra el turisme massiu que va congregar unes 25.000 persones i es va saldar amb almenys 20 ferits.
5: Aquesta decisió arriba enmig d'una forta pressió política i social on les entitats convocants exigeixen la dimissió del mateix delegat qui va rebre el suport de Pedro Sánchez, mentre que els sindicats policials critiquen la investigació en considerar que l'actuació dels agents va ser proporcionada a l'actitud agressiva de part dels manifestants.
4: Mentrestant, la gestió dels camps de boies a les Balears arriba als tribunals. La Fiscalia s'ha querellat contra la cúpula de Ports Illes Balears arran d'una denúncia de l'Associació de Navegants Mediterrani que acusa el gerent i el director general d'implantar instal·lacions de pagament a Menorca mitjançant contractes menors, esquivant així, diuen, que el concurs principal està suspès.
5: Per la seva part, Ports IB defensa la plena legalitat del procediment i assegura rebre la investigació amb absoluta tranquil·litat. L'ens públic recorda que l'obertura de diligències no acredita cap delicte i retreu a l'associació que els seus plantejaments coincideixin amb els interessos econòmics del sector nàutic, mentrestant es retarda la protecció de la Posidònia.
4: I el Consell de Mallorca ha destinat 2,3 milions d'euros a prop d'un centenar de projectes de promoció de producte local. La dotació pressupostària per a les tres línies de subvenció destinades a la difusió del producte de l'illa ha augmentat enguany un 9,5% més que en 2025.
5: En concret, la línia d'ajudes per ajuntament s'ha destinat a organitzar 45 fires i mostres en els municipis. La concessió d'ajudes per a les empreses suma 23 projectes aprovats, mentre que la convocatòria per a entitats sense ànim de lucre ha aconseguit subvencionar 31 accions de promoció. És el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
7: Nosaltres creiem en els pagesos, en els porteadors i també en els artesans. I és que nosaltres creiem en totes aquelles persones que fem feina diària i mantenen viu el nostre territori, la nostra economia, però també la nostra identitat.
4: És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

de matinada han trucat. Són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperades.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Marcant-se'm a la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

final, ¿cuál es el tío? O sea,

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Prop d'una trentena de persones han mort les darreres hores intentant arribar nedant a Ceuta, escenari ara mateix d'una de les crisis humanitàries més greus dels darrers anys. Les víctimes a l'aigua són les que no han pogut arribar a la ciutat autònoma des del Marroc, però són moltes més, entre 50.000 i 60.000, les persones que sí han travessat la frontera els darrers dies, tant nedant com a peu vorejant l'espigó. El caos i el descontrol a la zona ha obligat a desplegar l'exèrcit com a suport als cossos policials ceutís. Pedro Sánchez ha anunciat des d'allà mateix, des de Ceuta, el desplegament de boies, també que s'intentaran agilitzar els expedients de repatriació. Però què hi ha darrere d'aquest nou episodi d'immigració descontrolada? Segons el president espanyol, és que s'ha fet una lectura interessada d'una sentència del Suprem que impedeix el retorn en calent, és a dir, les devolucions immediates de persones que hi arribin nedant. Apunta cap a les màfies que trafiquen amb persones i qualifica els fets de violació de la integritat territorial d'Espanya. A Ceuta, tot d'una, explicant més a fons aquesta complicada qüestió que marca l'actualitat aquest divendres 31 de juliol. Lluís Fortés, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Presó provisional per a un professor de ball d'una acadèmia d'Incà acusat d'agressió sexual a 5 nines entre 8 i 12 anys.
2: Segons la investigació, també haurien registrat els abusos i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web de pornografia infantil.
0: I atenció a aquesta dada. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua.
2: Ho diu un informe de l'Aliança de l'Aigua que alerta que es podria arribar a un problema de salut pública. Ho atribueix a la massificació turística i al mal estat dels aqüífers i de la xarxa de clavegueram. Demana mesures al govern.
0: El govern haurà de pagar prop de 5,8 milions d'euros més per una nova resolució judicial relacionada amb la desclassificació de terrenys a la urbanització de Rocallisa, Santa Eulària. Connectem amb Ibiza. Esther de Miguel, bon dia.
3: Bon dia. Això arran de l'aplicació de la coneguda com a Llei Carbonero. Amb aquesta nova indemnització, la comunitat autònoma ja acumula més de 380 milions d'euros abonats per sentències vinculades a aquesta normativa, mentre encara té litigis pendents amb reclamacions que superen els 210 milions. Només en el cas de Rocallisa, les indemnitzacions ja s'acosten als 46 milions d'euros.
0: A Mallorca, el cos de bombers reforça la seva flota amb l'adquisició de 15 noves furgonetes. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Està gràcies a una inversió de 420.000 euros del Consell Insular, dels 8 milions invertits per modernitzar la flota de vehicles i les instal·lacions dels 15 vehicles, 7 es repartiran entre les parts de l'illa, 7 seran per a tasques de gestió i un està equipat amb instruments mecànics per resoldre possibles incidències durant les actuacions.
0: Parlem avui de canvis importants a les festes d'Es Migjorn. Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia, i serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, a Es Migjorn Gran, on la Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor. També es farà una volta a Manco i la missa es trasllada a després del jaleo cap a les 2:30 del migdia per poder estar a cobro en les hores de més calor.
0: Tot això quan avui és un dia de molts moviments als aeroports, amb gent que parteix de vacances, d'altres que hi arriben. En els propers minuts connectarem amb Son Sant Joan per veure com està la situació en aquest dia clau de l'operació sortida. Pel que fa als esports, avui ha estat un dia de presentacions, tant en el futbol com també al futbol sala. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. En el Real Mallorca avui coneixem una mica més el porter Arnau Tenas, que va debutar ahir contra l'Al Ittihad, i el jugador...
7: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. No se trata de...

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 31 de juliol. Interior calcula que han tornat aquest matí al Marroc 25.000 migrants dels 60.000 aproximadament que han entrat a Ceuta les darreres hores. Aquesta és precisament la darrera hora, el darrer balanç d'aquesta crisi migratòria i humanitària que deixa un balanç de 34 morts. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha condemnat la violació de la integritat territorial espanyola i promet que s'agilitaran els expedients de repatriació. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. En una visita avui a Ceuta, el cap de l'executiu ha transmès un missatge de suport a la població i ha assegurat que la prioritat ara és garantir la seguretat i la convivència. Sánchez ha criticat la lectura esbiaixada que diu han fet les màfies de la sentència recent del Tribunal Suprem, que considera que no es pot repatriar un migrant que arriba nedant un país perquè no hi ha una frontera física.
2: Ceuta és una ciutat espanyola. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
1: El Partit Popular critica la passivitat, diu, de l'executiu estatal i Europa, Itàlia i Finlàndia volen que s'exclogui Espanya de l'espai Schengen, és a dir, que se li retalli el dret a la lliure circulació sense fronteres. França, per part seva, en reforça la frontera.
0: Presó provisional per a un professor de ball d'una acadèmia d'Inca investigat per presumptes agressions sexuals a 5 menors d'entre 8 i 12 anys.
1: Segons la investigació, també hauria enregistrat les agressions i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web de pornografia infantil. L'home s'enfronta a 5 delictes: corrupció de menors, agressió sexual, tinença i distribució de pornografia infantil i també tracte vexatori. Els agents no han tancat l'investigació perquè consideren que encara hi ha més víctimes sense identificar.
0: Atenció a aquesta dada. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua.
1: Ho diu un informe de l'Aliança per l'Aigua que alerta que es podria arribar a un problema de salut pública. Ho atribueix a la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegueram. El portaveu de l'entitat, en Rafael Tur, demana mesures al govern.
3: No es torna a servir per mort que hi ha un problema estructural en els clavegrams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè els clavegram seran oblidades. És més fàcil fer-se una foto de vora un poliesportiu o de vora una rotonda que no de vora un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, doncs els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
0: El govern haurà de pagar una nova indemnització urbanística
1: de 5,8 milions d'euros per la desclassificació de terrenys a l'urbanització Roca Llisa a l'illa d'Eivissa. L'origen del litigi es remunta a l'aplicació de la coneguda com a Llei Carbonero de l'any 2008 que va protegir aquests terrenys. Amb aquesta darrera resolució del Tribunal Superior de Justícia, la factura total que el govern ha hagut d'abonar només per la zona de Roca Llisa ja frega els 46 milions d'euros.
0: I preneu nota de canvis importants a les festes del migjorn. Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí.
1: Serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, on la Junta de Caixers ha decidit avançar 2 hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor. També es farà una volta menys i la missa es trasllada a després del jaleo cap a les 2:30 del migdia per poder estar a cobro a les hores de més calor.
0: Arribem així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Arribetres Ràdio vos deixam amb Tèntol.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Gracias.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. Avui, últim dia de juliol, un divendres en què molts comencen les vacances d'estiu. De fet, a aquesta hora hi ha circulació lenta a diverses carreteres de l'illa. Per això, connectem amb la sala de control de la DGT per veure com està el trànsit a aquesta hora. Juan Amplanes, bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions que trobaran a la via cintura, a l'altura de sortida de Sant Rapinya fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca i a l'altura de Camp Blau fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista Llumalló en sentit aeroport. També trobaran retencions a la mateixa autopista Llumalló, a l'altura de l'incorporació des de la via cintura fins a l'altura de sortida cap al polígon de Sonoms en sentit Llumalló. I per acabar, feia tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca. Això està pel moment. Molt bon dia.
2: Gràcies per aquesta informació de servei. Com dèiem, avui comença l'operació sortida de les vacances d'agost. Els aeroports de les illes operaran fins diumenge més de 5.000 vols. És un 1% menys que el mateix període de l'any passat. Pel que fa a les tendències de viatge, el president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges, Aviva, Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols xàrter han estat una de les opcions més recurrents.
4: La demanda s'ha mantingut, però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
2: Aquests dies la calor continua i el risc d'incendis també. En aquest context, el cos de bombers de Mallorca reforça la seva flota amb l'adquisició de 15 noves furgonetes. Ha estat gràcies a una inversió de 420.000 euros del Consell Insular. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat la importància d'invertir en el cos en un moment d'elevat risc d'incendis.
5: Perquè volem un cos de bombers preparat, un cos de bombers actualitzat i un cos de bombers capaç de fer front a qualsevol acció preventiva, però sobretot també accions d'emergència.
2: Més de 145.000 persones viuen a les illes de zones no aptes o en risc per al consum d'aigua. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'Aliança per l'Aigua amb dades del Ministeri. Asseguren que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegueram està provocant una situació que pot derivar en un problema de salut pública. Ho explica el portaveu de l'Aliança, Rafael Tur.
6: Hi ha un problema estructural en els clavegrams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè el clavegram està gran oblidada. És més fàcil fer-se una foto de vora un poliesportiu o de vora una rotonda que no de vora un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, doncs els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
2: La Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa a través de les xarxes socials. En molts de casos, apunten les víctimes, són menors d'edat. Es tracta d'un delicte que consisteix a guanyar-se la confiança de la víctima perquè aquesta enviï fotografies o vídeos de contingut sexual. Una vegada el delinqüent té aquest material, demana doblers o fa altres exigències sota l'amenaça de fer públiques les imatges. Els agents aconsellen denunciar-ho. Interior calcula que ja han tornat al Marroc 25.000 migrants dels 60.000 que han entrat a Ceuta. El balanç també deixa 34 morts. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha condemnat la violació de la integritat territorial espanyola.
7: Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal, el 107.9 de la freqüència modulada al 107.3 i m'ho escoltat del Coloni Sant Pere, a través de www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com us ho van ja divendres, acabam setmana, també acabam mes, bueno, acabam setmana laboral, si més no, perquè no acabam setmana, sinó setmana laboralment parlant, en certa manera, també com dic sempre, perquè molts feina també en dissabte, per tant, realment és un poc així, en el meu cas sí que radiofònicament sí, però d'altres feines no. Però bueno, en aquest cas, com estic aquí a la ràdio, evidentment així ho dic. I res, que això sí que sigui com sigui, faceu feina o no, tengo vacances o no, que també és una altra possibilitat ara actualment per les dates. Acabam avui aquest mes de juliol, setè mes de l'any, això ja hem passat un poc més de la meitat de l'any, la meitat i un mes més, que diem, set mesos, l'estany que van de passar, si més no, no és caprici, tot el contrari. De fet, en certa manera, en segon que tant de bo poguéssim tornar enrere, o poguéssim passar endavant, també no sé què dir, però bé. En fi, i estem immersos, com ja sabeu, en aquestes festes patronals de Sant Salvador, evidentment. Sempre quan estan, si no, de nou i amb la gestió, si més no, dels anys Covid i tota aquesta història, normalment quan s'atracen aquestes dates de final de juliol i sobretot principi d'agost, tenim aquestes dates festives en diversos actes, propostes, en diverses coses, si més no, que per entretenir-nos, per desconnectar, per passar-ho bé, per gaudir, per comprar també en aquest cas tabada alguna paradeta, o per sopar, o per beure, en fi. Cada, i segurament si mateix coses també les podeu incloure en aquest llistat ara així mental ràpid del que se pot fer, diguem-li així, dins les festes de Sant Salvador d'Horta 2026 en aquest cas. Avui comentarem, farem un repàs de diversos temes, lògicament de l'agenda, com no pot ser d'altra manera, del que tenim, el que hi ha hagut i el que tindran sobretot de les festes d'aquests propers dies. Anem sempre, habitualment sempre els primers dies fent repàs de tot i després ja dia rere dia fent repàs del mes proper i així ho anem recordant, si més no. Què més? Bé, al llarg del programa d'avui, que no sé si acabarem un poc tantes de les 7, ahir van acabar bastant després. En fi, bastants altres dies també que va posterior, en fi, anem una mica així. També, bé, ja vos avís ara que segurament, com sols fer normalment, si no arreu de nou, sempre evidentment estant atent a l'actualitat, això evidentment sempre, un no acaba desconnectant mai, aquesta feina és el que té, no sé si per bé o per malament, però en fi, sí que segurament la setmana, bueno, segurament, en principi, si és la previsió que diem, la setmana que ve, el manco, al principi de setmana, faran programa, dilluns, dimarts i dimecres, 3, 4 i 5. De fet, ja tenim algun entrevistat per possible per dilluns, veurem si poden tenir per altres dates. Després, dijous, el dia 6, festiu Artai, per tant, òbviament, no faran programa. I llavors divendres dia 7, tenc dubtes si també ja directament ja votaré a dia 10 o si faré alguna cosa tan ràpida dia 7, perquè al cap i la fi estarem amb aquella ressaca i de més i ja pensant també en el cap de setmana ja veurem ser menut, però dilluns 3, dimarts 4 i dimecres 5 en principi, si no hi ha grans coses així que ho destrempin, la idea és fer programa. Com dic, dia 3 ja tenim convidats, convidades també previstes per aquell dia. I llavors també el que ens han demanat també per poder venir a la ràdio el dilluns dia 10, segurament en el moment sempre sol que acabar. Bueno, anteriorment acabava, depèn de com caia la setmana, el dia 7 o el dia 8.
I a vegades el dia 5, el dia 7, depenent de com caigués la setmana i de més. Però sí que és veritat que després de l'agost haver de comentar coses de final de festes i de més quedava una mica bastant enrere, i encara que hagués passat només un mes i el manco. I novament ja faig darrerament el dia o dies, depèn també cada any com caigui, posteriors al final de festa. En el cas d'enguany, com cau pràcticament en cada setmana, i damunt també ens han demanat per venir dilluns dia 10 aquí als estudis de Radio Artà, un partit polític en aquest cas, segurament farem programa dia 10, si no és de nou, i llavors sí que possiblement, si tot va bé, posarem una mica de vacances durant aquelles no arribarà a 13, bueno, sí, 13 setmanetes més o manco, que la veritat és que són necessàries també, evidentment estan sempre a la guait de l'actualitat. També hem de recordar que hi ha les festes de bueno, ara Sant Salvador, però després les de Sant Roc, la colònia de Sant Pere, per tant també vos convidem a estar atents a les xarxes socials i al programa de festes, si no, que ja me van enviar també l'altre dia. I res, després, com dic, supos que dia 10 farem programa, després dia 11, imagino que ja no, d'agost, i després ja possiblement ja veuré si dia 31 d'agost o dia 1 de setembre reenganxarem novament en la programació habitual. Ja veurem després com ho engirgo el tot plegat, depèn de, també com vegi en aquell moment. Això de ser jo tot sol que té aquestes coses, també he de donar gràcies que me donen certa llibertat en aquest sentit. En cap moment me diuen tal dia i per tant tenc aquest màgia, si més no. Però bé, com dic, al cap i la fi no acabes tenint vacances ni desconnectant mai, perquè quan te dediques a la informació, i sobretot en aquest cas un mitjà local i assent entre comates tot sol, tot i que tenc molt de col·laboradors, que, bueno, no sé si molts, però varis col·laboradors hi ha de molts entre comates, sí que veure que evidentment ajuda i ho agraeixo infinitament, això sempre ho diré, mai diré el contrari. Però sí que en aquest sentit te fa estar pendent de xarxes, de notícies, de coses que pel poble puguis veure, puguis saber, te puguin arribar, i evidentment sempre estàs a la white. Per tant, en definitiva, mai que vam desconnectant del tot. Una altra cosa és fer programa en directe, però bé, això, com dic, és la previsió de moment, ja veurem com acaben fent-ho, si més no. Vos aniria recordant, no passeu pena, però bueno, serà un poc més o manco com cada any, salvant les distàncies. Res, començàvem aquí aquest programa d'avui de Capvespres de Radio Artà, on comentarem tema festes i altres notícies d'actualitat que tenim preparades per tots vosaltres en el dia d'avui. Així que, sense més dilació, benvinguts, començàvem.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I començam amb temes esportius. El Club Bàsquet Artà, Club Bàsquet Sant Salvador d'Artà, diu que posa punt i final de la desena edició del campus Tom i Jofresa. Diu, dues setmanes d'entrenaments molt intensos on els nostres jugadors i jugadores ho han gaudit molt. Diu, volen donar les gràcies a en Tom i Jofresa i al seu equip pel gran treball fent aquestes setmanes. Fet aquestes setmanes, suposo que deu ser, com també agrair, diu, als sponsors i col·laboradors del campus i anomenar els diferents patrocinadors d'aquest campus, Tom i Jofresa. Diu, fins l'any que ve, arroba Tomi guió baix Jofresa, que és l'etiqueta, bueno, l'usuari, en aquest d'en Tomi. Recordem que va ser jugador professional i ja fa 10 edicions que tenim al seu campus aquí a Artà. Per tant, tot un privilegi. Recordem que un dels anys el Manco, no sé si dos, però el Manco un segur, el vàrem entrevistar aquí a Ràdio Artà Municipal, cosa que agraeix també aquestes facilitats que se van donar. I res, en definitiva, això, que se pugui seguir duent a tema aquest campus Tom i Jofresa. El nou president del Club Bàsquet Artà mos va dir aquí a Ràdio Artà, el programa d'Artà en Joc, que la idea era seguir-lo duent a tema. Per tant, tant de bo pugui ser així. I res, endavant en aquest cas, enhorabona i això, molt d'èxits amb aquest campus Tom i Jofresa de bàsquet aquí a Artà, ara ja fins l'any que ve.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. La Fiscalia de les Illes Balears ha presentat una querella contra quatre responsables de Ports IB per la gestió dels camps de boies ecològiques arran d'una denúncia d'ADN Mediterrani. S'investiga si la instal·lació de nous camps de fondeig a Menorca, mentre la licitació era objecte de litigi, podria ser constitutiva de delicte. Ports de les Illes defensa la plena legalitat del procediment i assegura que col·laborarà amb la Fiscalia. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha mostrat el seu suport.
2: Recolzament total i absolut a Ports IB per tots els camps de boies que està duent a terme. Creiem que és una política encertadíssima que té com a objectiu final conservar una planta molt preciada a les Illes Balears, que és a Posidònia. No tenim ni més mínim dubte de que Ports IB ho ha fet perfectament bé.
1: Més per Mallorca demana la suspensió cautelar dels agents que varen participar en l'operatiu de la manifestació de diumenge. El diputat de Més al Congrés, Vicenç Vidal, reclama la compareixença del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, a qui torna a demanar la dimissió. També insta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a donar explicacions.
3: Formalment ja ha reconegut la seva incapacitat, per tant ja hauria de dimitir. No tenim constància de l'entrada de registre en el ministeri, però el que ve a dir és 5 dies després de que tothom veig la violència, 5 dies després que tothom hagi condemnat aquests fets, s'apunta el delegat de govern a donar alguna passa. Però creiem que ho fa simplement perquè se veu estret davant la petició de dimissió unànim.
1: A Menorca, els grups de l'oposició de Sant Lluís consideren del tot insuficient la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, gestora del geriàtric municipal. PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el baix import de la multa i el retard en la seva aplicació. Són Sílvia Pérez, del Partit Socialista, i Emma Navarro, de Volem Sant Lluís.
4: Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que cumplir las condiciones del contrato.
5: Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 3.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així m'ho sembla insuficient.
1: En crònica de successos, la Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa a través de les xarxes socials. En molts casos, a menors d'edat, el delicte consisteix a guanyar-se la confiança de la víctima perquè enviï fotografies o vídeos de contingut sexual. Una vegada el delinqüent té aquest material, demana doblers o fa altres exigències sota l'amenaça d'en cas contrari fer públiques les imatges o enviar-les a familiars i amics. Els agents aconsellen denunciar sempre els fets i no fer cap pagament. En la plana estatal, el jutge sobre el cas de l'aerolínia Plus Ultra, José Luis Calama, ha rectificat la seva decisió inicial de rebutjar íntegrament l'incident de nulitat que va plantejar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per presentar-lo fora de termini. Una decisió que pren després de comprovar que algunes de les resolucions que demana que s'anulin varen ser notificades amb posterioritat i, per tant, aquest termini no hauria vençut per totes elles. I acabem amb un apunt meteorològic. Alguns estudis apunten que la calor és un factor que condiciona l'arribada de visitants. Un turista internacional que pateix una onada de calor extrema té un 15% manco de probabilitats de tornar l'any que ve. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de CaixaBank Research. I amb aquest apunt hem arribat a les 5:04. Tota l'actualitat torna al butlletí de les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: I bé, el Club Esportiu Horta de Futbol, seguim en tema esportiu, també anuncia en aquest cas una renovació de, en aquest cas, una de les persones més conegudes del nostre poble, pel seu esperit d'animació sempre i de ser-hi, anava a dir quasi per tot, i ho dic en tot el bon sentit de la paraula i carinyo, com és en Antonio Guerrero, conegut com en Antoñito, i que en aquest cas des de fa uns anys està lligat també amb el Club Esport Igualtà de Futbol i que d'aquesta manera, com dic, el club ha anunciat que seguirà ajudant a formar part de l'estaf, en aquest cas del Club Esportiu Huerta de Futbol. Diu renovat Antonio Guerrero, diu hi ha persones que fan gran un club i n'Antonio n'és una. Diu no necessita presentació perquè es guanya l'estima de tothom només en la seva manera de ser, sempre amb un somriure i aquesta alegria que encomana a jugadors, famílies, entrenadors i aficionats. Un any més continuarà sent l'encarregat de material i animació, però sobretot continuarà sent una peça imprescindible de la nostra família. Diu gràcies, Antonio, per formar part de la nostra família i per deixar empremta en cadascun de nosaltres. Estem molt feliços de continuar compartint aquest camí amb tu. Així anuncia el Club Esportiu Huerta de Futbol, que de fet ha creat una nova pàgina de Facebook, si l'estàveu seguint a través de la pàgina, ara ja han de dir antiga, que era Club Esportiu Huerta, tot escrit, que diuen com a tal, l'actual és CE Espai Huerta, diguem-li d'aquesta manera, que en aquest cas és un perfil com a tal, i que bé, si simplement això, si voleu estar a la white d'aquesta, totes aquestes informacions que de fet han anat posant també les diverses renovacions, per exemple els fitxatges nous, per exemple fa uns dies varen anunciar que en Ropa d'Escol Club Esportiu Huerta de Futbol, en aquest cas anunciava, per exemple, diu el Club Esportiu Huerta es complau anunciar la incorporació de Juan Mayordomo com a nou entrenador del nostre juvenil nacional per la temporada 2026-2027. L'acompanyarà Pablo Insua, que assumirà el càrrec de segon entrenador, formant un cos tècnic amb il·lusió, compromís i moltes ganes de continuar fent créixer el nostre futbol base. Des del club vols desitjar molta sort en aquesta nova etapa, estem convençuts que amb feina i dedicació arribaran grans moments. Molta sort, Juan i Pedro, endavant Club Esportiu Huerta. És, per exemple, també una de les publicacions que, com dic, va fer el Club Artenanc de Futbol a les seves xarxes socials i ha anat anunciant, com dic, diverses renovacions, com Roger Flores, per exemple, que diu tot i que la temporada passada va estar marcada per una lesió que li va impedir tenir continuïtat. Estem convençuts que aquest curs es tornarà més fort que mai. També Artur Aragón, Jaume Quecles, Andreu Albert Vives, Marcos Martínez, que en aquest cas com continuarà a la porteria del primer equip. Recordem que Marcos va passar també pel programa d'Art en Joc fa ja unes quantes setmanes, així que en aquest cas diu que

que també per al primer equip de preferent, Rubén Moya, en aquest cas procedent de l'Inter Manacor. Després un, en aquest cas, artenenc, però que estava ara aquesta, no sé si darrere o darreres, perquè sé que un el manco sí, però no recordava, o no recordo si més temporades va estar momentàniament per cap de Pere, de fet així ho diu, procedent del Club Esportiu Escolar, però ara torna a casa amb Pau Rodríguez i formarà part de la plantilla del primer equip del Club Esportiu Artà de futbol. En definitiva, són aquests diversos noms que, per exemple, també s'anunciava, que ja que estic faig repàs genèric, també s'anunciava la renovació de l'entrenador del primer equip com és Toni Muñoz. Diu que continuarà una temporada més al capdavant del primer equip. Diu que aquesta nova campanya vendrà acompanyada d'una novetat important. Diu Paco López fa el pas de jugador a membre del cos tècnic i s'estrenarà com a segon entrenador, portant la seva experiència i compromís al servei del primer equip. Diu, a més, també continuaran formant part del nostre dia a dia Ramon Ferrer, que renova una temporada més com a delegat del primer equip, i Joan Nicolau, també coneguts perquè ja també du moltíssims anys al Club Esportiu Artà, diu que seguirà com a encarregat de material. Per tant, també el nostre reconeixement per tant d'anys d'estar lligat al club de futbol d'Artà. Diu, la vostra dedicació, compromís i feina són imprescindibles per continuar fent créixer aquest equip. Després altres ja que s'ha anomenat més actual, més fa poquet. Diu l'equip que hi ha darrere l'equip. Diu, perquè una temporada funcioni també fa falta un gran equip darrere cada entrenament i cada partit. En dedicació, compromís i molta feina, aquest serà l'equip humà que donarà suport als nostres jugadors i entrenadors durant tota la temporada. En quant a la coordinació, José Miquel i Miqui López seran els encarregats de la coordinació del futbol base, vetllant perquè el dia a dia del club funcioni la millor manera possible dins i fora del camp. Entrenadors de porters, Javi Sánchez i Joan Manuel Lliteres, seran els responsables de la preparació específica dels nostres porters, treballant dia a dia perquè la nostra porteria continuï ben defensada durant tota la temporada. En preparació física, Miqui López i Joan Albert Garau seran els encarregats de la preparació física dels nostres equips, ajudant els jugadors a créixer i arribant a les millors condicions a cada entrenament i partits. I com a massatgista, Napaki continuarà tenint cura dels nostres jugadors, ajudant-los en la recuperació muscular i en el seu benestar perquè puguin continuar rendint al màxim. Diu, la feina que no sempre es veu és moltes vegades la que marca la diferència. Gràcies per formar part d'aquest club, deien des del Club Esportiu Artà. També ja més a proper, aplicàvem, per exemple, bé, aquest torneig de futbol 7 de que vols venir parlant dins les festes, que, per exemple, hi havia aquesta possibilitat del torneig de més de 8, de 14 a 18, de 12 a 14 i de 6 a 11 anys, que diem aquestes diferents possibilitats en aquest sentit, amb els diversos dies de les festes. Hi ha alguns partits algun torneig d'aquestes categories, ara no me sortia quan tocava, perdó. Sí que ja s'ha duit a tema. De fet, crec que fins i tot s'ha hagut d'allargar en horari el tram final perquè ha estat molt la seva participació i s'han fet, com dic, diferents grups d'edat, de 6 a 11, de 2 a 14, de 14 a 18 i ja després de més de 8, que diem, de 18 o més anys. Això per les festes de Sant Salvador d'Artà, que estem aquests dies ara amb aquestes dates, vaja. I també la continuïtat de l'artenenc Miquel Ginard com a capità de l'equip, del primer equip. Diu, el nostre capità continuarà defensant els colors del Club Esportiu Artà, també el van tenir aquí a Ràdio Artà, si recordeu, fa poquet, després d'una gran temporada en la qual va ser el màxim elogiador de l'equip. Diu, jugador format a casa, vinculat al club des de l'escoleta fins al primer equip, és un exemple de compromís, esforç i sentiment pels nostres colors. Molta sort en aquesta nova temporada, capità. Des d'aquí també, evidentment, el nostre màxim suport. També una altra renovació era

0: el de Fede Reynoso, que continuarà una temporada més defensant la camiseta del Club Fort Libertà. I el davanter explosiu, la temporada passada va destacar per la seva velocitat, intensitat i capacitat per generar perill en atac, una peça important que seguirà portant desequilibri al nostre primer equip. Després, que més, Joan Pinheiro, que renova, en aquest cas diu format íntegrament el club des de l'escola fins al juvenil. Joan continuarà defensant els nostres colors després de fer el pas al primer equip la temporada passada, un jugador de la casa que representa la perfecció, el valor, el compromís i el sentiment pel Club Esport Ibertà, en aquest cas Joan Pinheiro, que continuarà també lligat al club pertanenc, al igual que Albert Moreno, que també renova. Diu, continuarà també una temporada més, després d'una gran temporada el jugador seguirà portant compromís, treball i qualitat al servei de l'equip. I després, noves incorporacions, diu, benvingut a casa Iker, el Club Esport Ibertà incorpora Iker PSOA, el primer equip a la nova temporada, jugador hortenenc, format a les categories inferiors del club, torna a casa després de la seva etapa a l'Inter Manacor, on va jugar la temporada passada. Amb il·lusió, compromís i sentiment pels nostres colors, iniciem una nova etapa junts. Benvingut de nou, Iker, et desitgem molta sort i molt d'èxit amb aquesta nova etapa de les Pesqueres. També una altra benvinguda, en aquest cas en Ibrahim Loukili. El Club Esport Ibertà incorpora Ibrahim Loukili com a nou jugador del primer equip, procedent del futbol Club Maria de Salut. Arriba per aportar qualitat, treball i compromís en aquesta nova etapa preferent. Et desitgem molta sort en aquesta nova aventura amb els nostres colors. Tot això ho podeu veure, tot això i més, la nova pàgina del Club Esport i Libertat de Futbol, que és C, espai, o sigui, la lletra C, la E, espai Artà, que és Club Esport i Libertat, bàsicament, del Facebook. Ho dic per això, que si trobeu Club Esport i Libertat com a tal, és la pàgina que empleaven fins a aquesta final de temporada passada, i ara, a partir d'ara, empleen aquesta nova nou perfil, diguem-li així, de Facebook. Per això ho dic, que si deies que no ho trob i tal, pot ser que estigueu mirant la que empleaven fins ara. Per això ho dic, també és important, si seguiu a través de xarxes, CE Artà.
1: Pobla batuda, pentinant camps i turons.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I bé, dins les festes de Sant Salvador d'Artà 2026, ahir un dels puntals va ser aquesta proposta, que ja fa uns anys, en aquest cas la tercera edició que es duia a terme, com és la coventada. De fet, en varen fer diversos directes a través del nostre perfil de Facebook i que va passar un cas curiós, que en les seves dues anteriors edicions no havia passat encara, sí que evidentment són relativament pocs anys com perquè pogués passar, però podria haver passat, lògicament, com era aquest empat final en aquest sentit i que se va acabar atorgant d'aquesta manera, que no se va acabar decidint això, que no hi hagués, que diem, un guanyador, diguem-li, per damunt de l'altre, sinó que acabés amb aquest empat entre dues persones, dos homes, en aquest cas, dels concursants, que diem, les persones que s'havien apuntat per aquest, per aquest concurs, un concurs, no sé si dir curiós, no sé com se li hauria de dir, en certa manera, i que, com dic, era la seva tercera edició, i que sempre congrega que també cert públic, no sé si dir molt de públic també en certa manera, i amb dos dels seus presentadors que també sabien animar i dur una mica el quid de la qüestió, perquè al final, clar, no deixa de ser veure gent menjar de cada pic, cada ronda, que diem, una mica més covent, fins que evidentment qualcú va abandonant i fins que va quedant només un, que és el que finalment guanya, que en aquest cas en guany se va donar aquesta causística de que en van quedar dos, tots dos van acabar menjant-se, que diem, aquest plat final, i per tant aquest empat definitiu també està bé, perquè no, evidentment, no sempre hi ha d'haver un sol guanyador, i res, és, com dic, una de les coses... propostes, actes curiosos, si me permeteu dir-ho així, amb el bon sentit de la qüestió, ho dic, de dins aquestes festes de Sant Salvador d'Artà, i que això en podeu veure els diferents vídeos de diferents moments que vam anar fent, per exemple, d'aquest tram final també entre ells, i res, i posteriorment també animació musical. En posterior, que diem, animació musical i propostes musicals ja mateix en Abadlesa. En definitiva, bé, una d'aquestes propostes, que com dic, dins el programa de festes de Sants Patronals de Sant Salvador d'Artà, i que ara després recordarem una mica tot el kit de dates encara pendents d'avui i d'aquests propers dies.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I això, com dic, hi va haver aquesta proposta de la comentada, però també hi va haver aquest torneig de tenis, bueno, finals, si no, de les categories pròpiament del torneig de tenis, com també la inauguració de l'exposició Fer sorgir de Fina Massanet, que la podeu veure cada dia de les 9 a les 15 hores a l'Ajuntament d'Artà fins al final de festes, que hi ha fins dia 7 d'agost. Se titula, repetesc, Fer sorgir, i serà, o es vagi ja, a l'Ajuntament d'Artà. Cada dia de les 9 a les 15 hores, o sigui, el dematí en horari, lògicament, d'obertura a l'Ajuntament. També hi va haver la festa final de curs de l'escola d'estiu a la plaça Concridor, així com el torneig de futbol 7, en aquest cas en la franja de 14 a 18 anys. Ara ho he anat dient un poc així saltejat sense ordre cronològic, però bé, és un poc tot el que hi va haver ahir, o si més no, tot el que hi havia previst ahir, perquè, com dit sempre, no pot ser per tot, ja m'agradaria. En el cas d'avui tenim, bueno, també ja han tingut, i així vaig també ara per ordre, hem tingut avui de matí ja també una de les propostes que ja fa un pocs anys que s'ha dut a terme, com és aquest matí mogut a la residència de la Posada dels Olors, que en la participació del Centre Dia, un acte obert a tothom i amenitzat amb música, ha estat a les 10 del matí d'avui, com dic, a la residència. Bons residents i familiars han pogut tenir aquest moment d'esbajo, de, no sé si dir, i ho dic amb tot el carinyo, verbeneta, en certa manera, i això, tots els que hi han pogut anar, que sí que és veritat que en divendres de matí hi ha gent que fa feina i és difícil d'anar-hi, però familiars i demés, però bé, també així els residents tenen aquest moment de recordança i també de gaudir, lògicament, les festes actuals de patronals que hi ha del nostre poble a nivell de música, per dir-ho d'alguna manera. Lògicament també la música de diversos anys d'enrere, i així també la coneixen més i la recorden i la saben més que la millor, no tant actual, que també segur que en saben d'actual, no dic que no, però vaja, que també les du segurament altres records, que també sempre és bo. Pot tenir també totes diverses qüestions, però vaja. Després, ara, en principi són les 18:08, per tant, si no ha començat, suposo que deu estar per començar el torneig de futbol 7, en aquest cas en la seva franja dels 12-14 anys del club esportiu Artà, que s'ha dut tema el camp de futbol de les Pesqueres, com dic, estava previst per les 18 hores, per tant, suposo que si no ha començat deu estar a punt de fer-ho. Després, perdoneu, per altra banda, tenim la festa infantil Tipi Tipi Top,

0: Perdoneu, no podia seguir xerrant amb una mica de tos, perdó. Això, com deia, avui han tingut aquest matí mogut, però ara ja per les hores tenim torneig de futbol 7 de 12 a 14 anys. Després, d'aquí a una hora i poc, tenim la festa infantil Tipi Tipi Top a la plaça Conqueridor, que vos ho recomanam, sobretot si teniu nins o nines petits, per tant, lògicament, bé, anava a dir adolescents, ja no, però sí que menys joves de la casa, tema infantil, el grup local Tipi Tipi Top, que lògicament des d'aquí recolzam i això, que seguesquin fent, participant també a les festes del nostre poble, que no pot ser d'altra manera, també ja que van també altres bandes, també han d'estar aquí a Artà, i cada any hi són, i per tant també mos alegram. Després a les 8, a les 20 hores, hi ha jornada de reggae, en Joyful Sound System, perdó la pronúncia, i convidats de Lutze, des de Sevilla, per exemple, arriben a Collab Records, acompanyat de la secció de venta Shello Horns, i que no es copen si malament, ja ho he dit ahir, sinó que se diu així, i cantants de renom internacional com Tenor Mario, Yeyo Pérez o Cali Arias, a l'amfiteatre de Nova Lesa. A la mateixa hora, a les 20 hores, i això sí que també vos ho recomanem, l'itinerari de les escultures de Miquel Sarasate, diu, vos convidam a recórrer els espais més emblemàtics del nostre poble i a descobrir les escultures del gran artista artenenc, bueno, resident d'Artà ja de fa moltíssims anys, Miquel Sarasate, un itinerari que uneix art, patrimoni i paisatge i que vos permetrà gaudir de la bellesa de cada obra integrada en l'entorn. Diu, deixar-vos sorprendre per aquest viatge cultural i descobriu el poble amb una mirada nova. L'inici de l'itinerari serà Can Solivelles. No posa l'itinerari com a tal, ara ho mirava al manco la web, aquesta web festesdartà.cat. No posa l'itinerari com a tal, sé que n'hi ha, per exemple, a Jordina d'Escollet, sé que també n'he vistes a la residència, i també n'he vistes altres llocs que ara no m'ho venen al cap, però... ah, sí, ho vaig dir ahir també a l'entrada del poble de vora la corta de la Guàrdia Civil, si no les han mogudes ja sé que també em vaig veure, i segur que molts altres indrets, en tot cas, són algun dels llocs que el qual he vist ja fins ara, així de passada, que diem que n'he passat per una cosa o per l'altra i n'he vistes en aquests indrets, però, com dic, seguríssim que n'hi ha molts altres més. En tot cas, vos recomanam a les 8 d'avui vespre a Can Solivelles, aquest edifici municipal de l'Ajuntament d'Artà, just al costat de l'Ajuntament, on començarà aquest itinerari i aquesta inauguració de Miquel Sarasate, que vos recomanam de manera molt especial. Després, a les 21 hores, hi ha el bingo familiar musical, una d'aquestes propostes també que aquests darrers anys s'ha duit a terme de manera molt d'èxit, música, ball i saborosos premis. Diu, arribau amb antelació per recollir els cartons, serà, com no, la plaça del Conqueridor, i acabarà amb aquesta Festa Blanca, la seva 7a edició, per a majors de 16 anys. Això sí, els menors de 16 no hi poden entrar. Hi haurà control d'accés, per motiu d'aquests, si teniu menys de 16 anys no hi podreu accedir. Pels majors de 16 heu de mostrar el DNI físic i els que teniu entre 16 i 18 anys, a més del DNI físic, també heu de dur una autorització firmada pel vostre pare, mare o tutor o tutora legal. Evidentment algú de... basta una persona, creiem, ja sigui el pare, la mare o algun, el tutor o tutora en qüestió. Serà, com sols aquests darrers anys, el pàrquing de Sa Clota. Començarà a les 22 hores i, quan dic que serà aquesta Festa Blanca, organitzat per aquesta agrupació de joves anomenat Terrassa Artà. Segons el cartell previst, més o menys sempre els horaris segons vagi avançant la cosa, inicialment la previsió és que a les 10 del vespre toqui el DJ Pep Gorries, a les 23 hores Josep Bernat, a les 12 del vespre Biel Martorell, a les 2 del vespre Popi, i a les 3 i mitja Simonet i Julián. Com dic, organitzat per Racertam, i serà aquí al pàrquing de Sa Clota, aquesta setena festa blanca, com dic, a partir de les 22 hores, avui divendres. Després, demà dissabte, dia 1 d'agost, a les 12 del migdia, espero que no faci molt de calor, tot i que ja ho dic un poc per dir, perquè suposo que no serà així, però en fi, a les 12 del migdia venim en Sa Banda, amb l'associació musical Banda Música Artal. La nostra banda convida a tot el poble a gaudir d'un dels actes més esperats de les festes. Diu, veniu fent vermut amb la família o els amics, amb música per ballar, escoltar o simplement gaudir d'un migdia diferent i original. Pensau dur, això sí, és important, els vostres tassons reutilitzables. De fet, si qualcú vol comprar ja tíquets amb antelació i no ho ha de fer cua, ara, des de les 6 fins a les 8 d'avui vespre, celebrem aquesta venda a la plaça de l'Ajuntament. Us està donant el tema en principi, era la previsió, segons vinc anunciat per xarxes, de l'Associació Musical Banda Música d'Artam, d'aquests tíquets o també altres merchandatges que puguin tenir, i per tant, en definitiva, si qualcú no vol o vol intentar evitar fer cua al banco la primera, per fer la primera ronda, pot comprar, com dic, els tíquets ja avui mateix, i així ja demà pot anar directament a la barra amb els tíquets que haurà comprat avui, que diem. Si no, demà també les podeu comprar, cap problema, no passa res, no cal que aneu avui sí o sí, però si algú vol evitar intentar ja començar a fer cua o anar directament ja a barra, té aquesta possibilitat. Per tant, això, el vermut serà a les 12 del migdia, com sols habitual. Enguany torna a ser dissabte, l'any passat crec que ja va ser dissabte, sí que veig que alguns anys enrere havia estat en diumenge. L'any passat, de fet, se va fer ja aquesta proposta, que després s'enllaçava, i així tornava a fer-se enguany, en la verbena, que serà una espècie de tardeo, perquè no serà l'hora habitual de la verbena, ho dic en aquest sentit, que ningú se surti, i que l'any passat molta gent va agradar, i per tant se considera tornar a fer d'aquesta manera. Una vegada acabat el vermut, la pròpia banda baixa tocant, en aquest cas cap a la plaça Conqueridor, diguem-li una espècie de passacarrers en certa manera, i una vegada allà ja després se dona pas, diguem-li així, en aquesta verbena damunt la plaça del Conqueridor. No té un horari establert com a tal, sí que la previsió és que, bueno, hi ha horari i no hi ha horari, són aquestes coses un poc així, però perquè lògicament s'han de fer una mica de criteri, però sí que la previsió és que damunt les 18 hores hi hagi, o quan comenci, s'ha parat a les 18, però que no té un horari fix, i quan la banda arribi, bàsicament, començaria a val 9, després entorn a les 8 de vespre, sempre repetes coreris orientatius, el DJ Jaume Colombàs, que l'any passat ja va venir, a les 22 hores, també sempre repetes, depèn de com hagi anat els horaris anteriors, TRG, no sé com es pronuncia, crec que així de segon tal, i a les 12 del vespre Josep Bernat, també que és DJ ordenant, que segur que farà ballar molta gent com a final de festa d'aquesta gran verbena de demà dissabte, dia 1 d'agost, verbena tarde on sota mera, que ja sí que per les hores que serà en Josep ja serà horari de verbena habitual, però bueno, en tot cas dit d'aquesta manera. Repetes que horari aproximat a les 18 hores, amb el 9, possiblement Jaume Colombàs, Teregí i Josep Bernat. Això una vegada acabat el vermut en sa banda, la banda farà que ha recorregut cap a baix i tal. També, igualment que amb el vermut, també pensava dur vostres tassons reutilitzables. És important tant pel vermut com per la verbena. Així evitam generar més residus, més contaminació, etc. I així entre tots fem un món una mica millor dins del que se pugui. També recordem responsabilitat, per favor. Evidentment són festes i mos ho hem de passar bé i divertir i gaudir de les festes i desconnectar i de més, però també, com dic, en responsabilitat, que sempre després hi pot haver algú o alguna que pugui passar-se una mica, que esperem que no passi, a valgui la redundància, i per tant sempre responsabilitat, per favor, dins de la el fet de passar-se bé. Evidentment, un se pot passar bé, una a una, que diem, se pot passar bé, però sense mai interferir més dels límits que pertoqui, i ho dic en tots els sentits possibles. No me n'aniré ara, però podeu imaginar per totes les possibilitats en què me refresc. Així que això, responsabilitat i passar-ho bé, gaudir-ho molt, per suposat, però perquè no diré el contrari, això és així en qualsevol de les propostes d'aquestes festes, però també dins la diversió també hi ha d'haver l'apartat de responsabilitat i de precaució, si me'l preguntau, també en certa manera. Encara que l'alcohol no va massa lligat a certes coses, malauradament. Entremig, per dir d'alguna manera, també hi haurà demà al Mercat aquesta mostra i venda d'obres de diferents artistes plàstics de residents a les Illes Balears. Serà a les 19 hores als Jardins de Navaldesa. També vos convidam, si teniu un moment, entremig, a veure i gaudir. I si algú vol comprar, evidentment, també està en el seu dret, alguna d'aquestes obres d'aquests diferents artistes plàstics residents a les nostres illes. Ja després pegant volta diumenge dia 2, a les 16 hores, ja després de la ressaca de tot plegat o no, qui sap, el 28, crec que no m'equivoc, el 28, volei 4x4. De fet, les inscripcions se tanquen avui, divendres 31 de juliol, el telèfon 630-583-334, serà el poliesportiu de Na Caragol. Que volei 4x4, si no vos heu apuntat ja, feix-vos ja. Ja mateix, no espereu més perquè avui se tanca aquest termini i res, serà a les 16 hores de diumenge dia 2. Després, a les 18:30, el Super Boti Boti, gran varietat de jocs i castells inflables, i en acabar Festa a l'Espuma, el pàrquing dels poliesportiu Na Caragol, aquesta proposta infantil també perquè s'ho passin d'allà més bé de manera gratuïta. Després, a les 19 hores, aquesta proposta que també fa uns anys o alguns anys s'ha duit a tema, l'any passat i algun any enrere també, dels castellers de Llevant, que se pot veure com s'alça aquesta torre humana, aquestes coses que vistes d'allà prop impressiona, la veritat, i que les donen l'enhorabona també una vegada més en aquesta agrupació de castellers del Llevant. Serà, si no hi ha canvis, aquí posa que serà la terrassa del teatre. Record que, no sé si l'any passat o algun altre any, que se va haver de fer a Navaldesa, en aquest cas diu terrassa del teatre, per tant, que estava prevista a Navaldesa i se va fer acabar fent a la terrassa, no record, però no sé que hi havia alguna cosa així. De moment està anunciat a la terrassa del teatre, en tot cas serà per allà a prop, vull dir que cap problema. Serà diumenge, dia 2, a les 19 hores, aquesta proposta tradicional ja. Després, també a les 19 hores, altres propostes, com la inauguració de l'exposició dels Amics de la Pintura, que romandrà oberta cada dia de les 18 a les 21 hores, fins dia 7 d'agost. Serà el centre social. També les 19 hores, a les 7 del capvespre, volia dir, torneig d'escacs, en aquest cas a l'amfiteatre de Navaldesa. Inscripcions gratuïtes al telèfon 684-407-040. Repetesc, 684-407-040. Després, a les 20 hores, estem a diumenge, a les 20 hores, baldada de ball en línia, càrrec de la supermonitora Esther Bany, a la plaça del Conqueridor. A les 21 hores, la sortida nocturna amb BTT, bicicleta en muntanya, sortida des del Cafè Almudaina, és obligatori dur casc i llum a la bicicleta, els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult i els joves d'entre 12 i 18 han de dur una autorització del pare, mare, tutor, tutora per poder-hi participar, lògicament és important, i després a les 22 hores de diumenge, la verbena camp, amb la gran orquestra Sant Noguera. No sé si ho pronuncio bé. Serà, com dic, aquest diumenge dia 2, a la Verbena Camp, a partir de les 10 del vespre, com no, a la plaça Conquerida. I ja després votam a dilluns, que dilluns ja sí que farem programa i per tant intentem de recordar-ho. Torneig de futbol 7 de 6 a 11 anys, Cucanyes a les 19 hores, lliurament de trofeus de Villar i Petanca, també les de 9, a les 20, classe magistral de Zumba, vaig més ràpid, perquè com dic, jo mateix em podrem pel·lar. La presentació de l'associació Post-Art, això vos ho recomanem per cert, a les 20 hores de dilluns, i la cursa popular a les 24 hores, a les 23.59, i així queda clar que és aquell dia. Ja serà la 36a edició d'aquesta cursa popular, per tant, ja una d'aquestes coses arredades, com no, si més no. Per tant, tot això ho podeu trobar a la pàgina web festesdartà.cat, que en aquest sentit teniu tot aquest programa que se va actualitzant, si cal, en totes aquestes diferents propostes. Fins i tot vos podeu fer també la vostra pròpia agenda clicant en els actes que més vos interessi i així teniu resumits els actes on pensàveu o vos fa ganes d'anar. Bàsicament, avui vos recordam aquest itinerari de les cultures de Miquel Sarasate, les 20 hores, recomanat totalment. El bingo familiar musical, també sempre divertit, a les 9 i a les 10 la festa blanca al pàrquing de Sa Clota. La Miquel Sarasate començarà a Can Salivelles, la bingo musical serà familiar musical de la plaça Conqueridor i quan hi ha la festa blanca aquí a Sa Clota. Demà a les 12 ve molt en sa banda a la plaça d'Ajuntament, posteriorment ve ben a la plaça Conqueridor, ve ben a Tardeo, i entremig marcar-te als jardins de Valdesa. I diumenge 2, volei 4x4, super boti boti a Caragol, Castellers de Llevant a la Terrassa del Teatre, inauguració de l'exposició al Centre Social, escacs a l'Amfiteatre de Valdesa, volada de ball en línia al plaça Conqueridor, sortida amb BTT des de la cafeteria Almudaina i bé ben a camp a la plaça del Conqueridor.
1: Recicla!

0: I passam al Departament Meteorològic, quan són les 18 i 44 minuts del capvespre. Tenim cel serè, 31,9 graus centígraus, sensació tèrmica de 38 graus, màxima de 8, 34,4 a les 13,41, la mínima de 8,3 a les 7 i 16. Per tant, temperatures rondejant entre els 18 i els 34 graus en el dia d'avui, el manco fins ara. Ara mateix 31,9, sensació tèrmica, però de 38 graus. Tema del vent, ara mateix de sud amb 1,6, en ràfers de 9,3, màxima ràfaga d'avui fins ara 24,1 a les 15 i 14, màxima ràfaga mensual 57,9 km per hora, que ja suposo ja quedarà així, com avui és el darrer dia del mes. Humitat al 65%, la roba del punt del 24,5 graus centígraus, baròmetre 1015,1 hectopascals, tendència baixant de poc a poc. Previsió de l'índex ultraviolat 9,2, per demà 9,4. El manat del sol, a les 6:45, la posta del sol, a les 21:00, a les 9 del vespre en punt. Posta de lluna a les 8:24, sortida de lluna a les 22:05, lluna minvant un 96% il·luminada. En aquest cas. Per tant, això és la informació i ara anirem a la predicció.
1: Mientras sigues buscando donde no estás, mientras llega el invierno,

0: ja a l'escola. I tu?
1: I pel que fa a la predicció, començant per l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, teníem pel que queda d'avui divendres 31, cel descobert, 0% de pressió de pluja, vent en aquest cas ara és de sud, però aquí diu de possibilitat de nord o est en 5. Pel que fa demà dissabte, dia 1, començaria amb boirina, després de matí i cap vespre cel descobert, i darreres hores poc anuvolat, amb un 0% de pressió de pluja en tot el dia. Temperatures que faran entre els 22 i els 34 graus, el vent començaria en calma, de matí sud-est en 15, cap vespre de sud en 10 i darreres hores de sud en 10 també igualment. Passaríem a diumenge 2, cel poc anuvolat, 0% de pressió de pluja, segona meitat cel descobert amb un 0%. Temperatura 22-35, és a dir, pujada d'un grau de màxima, vent de sud-est entorn a 15 km per hora. Passaríem a dilluns dia 3, en cel poc anuvolat, 0% de pressió de pluja, coincideix amb les humitats, per tant ho dic així ja. Temperatura és igual que el dia anterior, per tant sense canvis, 22-35, vent en aquest cas també igual de sud-est, entorn a 15 km per hora. Passaríem a dimarts dia 4, cel poc anuvolat, 5% de pressió de pluja, temperatura 22-34, baixada d'un grau de màxima, manteniment de mínima, vent de, sud, de nord-est, disculpeu, entorn a 10 km per hora. Pel que fa dimecres dia 5, cel poc anuvolat, 0% de pressió de pluja, temperatura 22-34, igual que el dia anterior, vent de nord en 10 km per hora. I dijous dia 6, dia de Sant Salvador, dia patronal d'Artà, cel descobert, 0% de pressió de pluja, temperatures 21-35, baixada d'un grau de mínima i pujada d'un grau de màxima, per tant més amplitud, i vent possible nord-est entorn a 10 km per hora. Per tant, bàsicament, 0% de pressió de pluja tots els dies, única excepció dimarts amb un lleugeríssim 5%, percentatge molt baix, si més no. Temperatures, la mínima 22 graus de mínima, set dijous dia 6, que baixa als 21. Pel que fa a la màxima, se va movent entre els 34 i els 35. Va un poc oscil·lant entre aquestes dues xifres. Per exemple, demà 34, diumenge puja als 35, manté els 35 per dilluns, baixa els 34 per dimarts, manté els 34 per dimecres i puja els 35 per dijous. Com veus, aquestes pujades i baixades com a tal. I el tema de vent, no cal dir que marqui ràfegues màximes, els dies o més, moments que més serien en torn a 15, per tant, com veiem, certament poca de cosa, si més no. Així que, bé, sí, ara pensava si volia comentar alguna cosa més meteorològicament parlant, bàsicament això, certa, no estabilitat, però sí, gairebé, podríem dir, dins aquesta mirada molt àmpliament parlant, si més no, evidentment en certs canvis, però de manera molt global, una certa poca mobilitat, si més no, mobilitat molt poca d'un dia a l'altre.

I bé, i així posem el punt i final en aquest programa d'avui de capvespres de Ràdio Horta. Tornem dilluns aquí amb més coses en aquesta sintonia de capvespres de Ràdio Horta, de Ràdio Horta Municipal, que diem. I això sí, recordem que demà, tot i que hi ha el vermut, però de més pres podeu començar escoltant aquest programa del dissabte a la ràdio de Miquel Mestre, que un dissabte més, també després dijous rematem, si més no, la possibilitat, tot i que també hi haurà els capgrossos, però bueno, en fi, són aquestes coses difícils de que no coincidesquin, quan hi ha festes hi ha moltes hores ocupades i per tant difícil no coincidir en res. I bé, bàsicament això, que qui vulgui escoltar, demà a les 9:30 té aquesta possibilitat d'escoltar un nou programa del dissabtes a la ràdio de Miquel Mestre Ginard, i que segur que serà també un programa prou interessant. Recordem, això sí, que ara amb aquestes dates estiuenques no hi ha participació, diguem-ne així, de l'oient o del públic, com li vulgu dir. Després sí que la idea és tornar a recuperar-ho, evidentment, passat, ja veurem quan ell mateix decideix qui, lògicament. I res, poca cosa més a dir, així que gaudiu i disfruteu d'aquest cap de setmana de festes amb responsabilitat i precaució. Passar-ho bé no vol dir no tenir en compte certes coses, i per tant, això sí, divertir-se, passar-ho bé, sí, però també amb aquesta responsabilitat que pertoqui, si més no. I pels petits de casa, que també s'ha divertit molt pujant en les diferents atraccions o el que sigui, o comprant alguna jugueta, el que sigui, si més no, aplicable, també amb aquestes propostes infantils que hi ha a les pròpies festes. I jo, que tingueu un molt bon cap de setmana, repeteixo per la meva banda, si tot va bé, torn dilluns, més coses aquí a Ràdio Horta Municipal. Així que salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Orta. Radio Orta. Radio Orta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
2: Jo m'he rigut, tio, és que no he pogut.
3: Quan he sentit, tio...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Ja, això no és costa mitjana.
1: No, tu no és costa
2: mitjana. Sí, Maria, Maria també. Maria,
3: no, no, no, no. Això no, això no, això no.
2: I Maria anava a ciutat i tu te creus que no t'està
1: com a tenir. Perdona, i m'ho havia una cançó. Una cançó.
4: Mira,
2: Maria,
4: Maria, Maria, és no,
2: Maria, Maria,
4: Maria,
2: Maria,
4: Maria,
2: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Ma

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta. Pensa.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.